0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
4: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: Parlem ara de cinema amb Pep Prieto, que és el responsable de coordinar, d'impartir aquests tallers. Ara ens explicaran què consisteixen a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molt bon dia, Pep.
1: Molt bon dia.
0: Hola, explica'ns quan van començar aquestes sessions de cinema.
1: Doncs mira, van començar el mes d'octubre. Primer la biblioteca em va convidar a la meva qualitat d'escriptor a parlar d'una novel·la meva i va sortir la idea amb ells de fer un club de lectura diferent. Normalment a les biblioteques és més fàcil trobar-se clubs de lectura a partir de la literatura i la idea és adaptar aquest model a la conversa sobre cinema, que és un tema, no?, que fem recurrentment a la nostra vida quotidiana i fer-ho d'una manera més profusa, no? És a dir, agafar una pel·lícula. A cada sessió consisteix en agafar una pel·lícula i tractar-la des de diferents perspectives, que tothom pugui expressar la seva opinió i comparar una mica les percepcions d'una i de l'altra.
0: Entenc, doncs, que tu ets una persona molt cinèfila, no, Pep?
1: Sí. De fet, fa molts anys que ho soc des de petit, diguéssim, però he tingut la sort de poder-m'hi dedicar professionalment. I justament de la feina de crític, una de les coses que més il·lusió fa és poder compartir amb les persones la seva opinió. Al final sempre he dit que no hi ha cap crítica rotunda ni categòrica, no? Fins que no tens l'opinió d'un altre i pots contrastar punts de vista, una crítica no és completa, no? I crec que aquests clubs, com el que fa la Biblioteca Fernández Jurado, serveixen justament per enriquir la meva feina i perquè la meva feina serveixi per enriquir l'opinió dels altres.
0: Tu dediques, doncs, a la crítica cinematogràfica.
1: Sí, ho porto fent mitja vida, diguéssim. Sí. I és veritat que ara, amb les xarxes socials, i aquí té la sensació, no?, de que és més fàcil parlar dels temes que t'interessin, i en aquest cas de cinema, no? Però és veritat que l'opinió a xarxes sempre és com molt extrema, no? I sempre una cosa que m'agrada molt dels clubs de lectura o dels clubs de cinema que es puguin muntar en equipaments culturals és que permeten parlar amb els altres pausadament, mirant els ulls, no? Fer una cosa com més distesa. I és exactament el que intentem fer amb aquest club.
0: Quins són els criteris que seguiu per triar les pel·lícules?
1: El criteri, en un primer moment, vam decidir intentar buscar un equilibri entre pel·lícules més conegudes o més populars i altres que potser no tant. Però el que sí que havíem establert és que cada una de les pel·lícules seleccionades pertanyés a un gènere concret. És a dir, intentarem abarcar tots els gèneres, no? Hem començat amb ciència-ficció i hem començat amb política, perquè vam programar Blade Runner i El gran dictador, que són dos pel·lícules molt diferents, però que permeten explorar molt bé els seus gèneres. I les properes sessions del cicle, que ara ja fa una pausa al desembre i torna al gener, el que farem serà seleccionar clàssics del seu respectiu gènere, no? Hi ha de tot, des de Vacaciones en Roma fins al Lado Bueno de las Cosas. També tenim previst fer L'Exorcista, no?, per parlar d'una mica de terror, perquè és una pel·lícula que acaba de fer 50 anys. L'intent és una mica agafar pel·lícules que potser tens una percepció determinada i a veure si a través de la nostra conversa doncs en traiem altres aportacions, no? I la veritat és que és un exercici molt engrescador.
0: Cal veure la pel·lícula, clar, per parlar-ne d'ella, com tot, no? Cal llegir-se el llibre per després poder parlar del llibre i en aquest cas estem parlant de cinema. Però cal ser entès en cinema? Perquè algunes persones que diran, home, jo em puc veure la pel·lícula, però potser no tinc tants coneixements, no tinc el context, no sabré parlar, i aquí s'ha de venir obert, no, Pep?
1: No cal ser crític, no. De fet, és el contrari. De fet, jo soc dels que pensa que tots tenim un crític dins. El cinema és un art de masses, el cinema ens entra dins les cases, és un ritual quan anem a la sala de cinema. Llavors, el que fem des de la biblioteca al final és que tinguin l'oportunitat d'agafar la pel·lícula del servei de préstec de la biblioteca o bé veure-la a la plataforma que tinguin, que pot passar que estigui en plataforma, i socialitzar una mica la nostra opinió. Però justament jo em dedico a fer de guia cap a alguns conceptes de la pel·lícula, però allà tots som crítics, diguéssim, del primer a l'últim. Vull dir que el que ens interessa justament és que tothom perdi la por, que vinguin allà, que opinin, que se sentin com a iguals tots, no? Perquè és la gràcia de poder socialitzar els teus gustos i de socialitzar les teves percepcions d'una obra d'art, no? Doncs això és el que intentem.
0: A més, suposo que serà molt enriquidor perquè cadascú pot aportar un punt de vista, una reflexió que potser no tenia l'altre, no? Que és el que passa quan
1: es
0: reuneix molta gent.
1: És el que et deia del debat de les percepcions. És a dir, tu quan mires una pel·lícula, tu, per exemple, jo porto molts anys dedicant-me a això i, per tant, és fàcil que hi vegi coses que una persona que, si vols, no hi va tan sovint al cinema o no s'hi dedica professionalment, no vegi, no? Però al mateix temps, per l'experiència vital d'una de les persones que ve al club, perquè ho aplica a la seva pròpia vida, perquè ho aplica a un moment vital determinat, a unes emocions. Això, d'entrada, és una opinió no, igual o més legítima que la que pugui tenir el crític. I això permet treballar molt bé allò que et deia, no? El contribuir a donar-nos idees els uns als altres per entendre millor l'objectiu de la pel·lícula del seu autor.
0: Molt bé, doncs Pep Prieto, t'agraïm moltíssim que ens hagis acostat a aquest Club del Cinema. Recordem quin serà i quan el proper.
1: Serà el mes de gener, el proper, que serà, si no recordo malament, el quart dijous, és l'últim dijous del mes, i la pel·lícula serà l'exorcista, o sigui que ja teniu feina.
0: I tant, una pel·lícula que té moltes coses, pot ser amagades, que en principi no...
1: Moltes, perquè és una pel·lícula que la gent passa com de terror i en realitat és una pel·lícula que genera molt debat sobre altres temes. Per això la vaig escollir, crec que ens ho passarem molt.
0: Estic d'acord. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto, crític cinematogràfic, per les teves aportacions. Club de Cinema, que arriba puntualment un cop al mes a la biblioteca per gaudir del cinema, de veure la pel·lícula programada i també després la paraula. Moltes gràcies, Pep, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Bon dia, adéu.

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'ha i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat
2: Sí, no em consta. Hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí. Em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula. Sí. I, per exemple, també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives. Però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs, com jo, no? Que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los, perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible els que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris, que faran un entrenament. I seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i evidentment amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTEA, etcètera, i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar, hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
0: M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
1: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans el Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora de que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar que un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donessin la pilota. Pues intentarem treballar amb tot el personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. ¿Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
0: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
1: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
0: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
1: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant. Sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és... El futbol és un esport que poden practicar indistintament nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança pues, ara pues, a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça? I pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
1: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
2: El Camp dels Canyars.
1: El Camp dels Canyars, Avinguda Església.
2: És el carrer de l'Església 121.
1: 121. I esteu tothom convidats.
0: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
1: sí,
0: aquesta voluntat.
1: Sí, totes que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
0: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Estefania.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som.

Pues lamentablemente tengo malas noticias y sí que os vamos a romper el corazón, como dice esta canción, que no me rompas el corazón. Pues nosotros sí, porque ya toca el momento de despedirnos hasta mañana, ya se acaba este Así Som. Precisamente acabamos de venir de esta última conexión móvil con la unidad de la radio, que se ha acercado Arte Pilates Reformer Studio, otra de estas secciones que hacemos del voltant pel comerç, amb una secció amb la que coneixem establiments locals de proximitat. Avui, durant l'Així Som, doncs hem pogut conèixer, per una banda, aquesta iniciativa de Pilates Reformer i, per altra, una altra novetat també que ens arriba tot just aquest mes de juliol, que és la botiga Japan Hunters, on busquen tresors des del Japó amb aquesta importació de figures i cartes úniques i amb, com ens explicaven, doncs, objectes també de segona mà, però impecables. Aquest altre establiment el trobem al carrer d'Arcadi Balaguer, número 79. Aquesta ha estat la part de la unitat mòbil d'avui, amb aquestes dues connexions, dues parades al voltant pel comerç, però també hem fet diverses entrevistes d'actualitat amb els protagonistes de la ciutat. El dia l'hem començat amb aquest coffee, aquesta tertúlia política que fem cada dia. Avui era el torn de la visita de Movem en Comú Podem i ens ha acompanyat la regidora Candela López, amb qui hem repassat els principals punts del ple que arriba aquest divendres a la una al Saló de Plens de l'Ajuntament. També hem parlat dels punts lila, aquestes carpes que de ben segur hem vist a festes i celebracions de ciutat, unes carpes informatives on doncs se fan tota una tasca de prevenció, informació i sensibilització durant festes i grans esdeveniments de Castelldefels. Ens ha explicat tots els detalls la tècnica de polítiques d'igualtat, Ana Dolors Rodríguez. I fa poqueta estona també hem tingut l'ocasió de conèixer un nou projecte que arriba a la ciutat. De fet, es presentarà la setmana vinent, el dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre, al camp municipal de futbol Els Canyars. Tindrà lloc aquesta sessió de portes obertes per famílies que puguin estar interessades en el projecte Escola Adaptada i Futbol Inclusiu, un projecte que arriba de la mà d'una col·laboració entre dues entitats locals. Estem parlant de l'associació Istea i de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels. I amb tot això, doncs ja hem fet les tres horetes de l'Així Som. Entremig, ja sabeu, els butlletins informatius amb els titulars destacats de ciutat. I demà tornarem amb més temes encara, si és possible. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bon dia i fins demà.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivenda. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de

0: Estamos todavía evaluando causas.
1: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
1: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
3: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
1: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
6: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
6: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser clau.

0: per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
2: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
3: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
2: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
4: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
2: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
5: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
6: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
7: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
5: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
8: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
9: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
10: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
11: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
12: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
13: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
15: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
16: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
17: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
16: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
8: Esports.
0: Amb el David Ubach.
18: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaurana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
19: Alexander es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas, está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
18: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
20: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: 3CAT Info.
18: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
21: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
18: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
8: L'actualitat esportiva a fons.
18: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
22: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
18: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, 9 pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la Plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A 10:15 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías en circulación. y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026 la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaje.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer. No? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs, si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
0: Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta també notarem, sobretot al terç oest del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es preu un augment de núvols, ja amb alguns ruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada que, de fet, Joan, a aquestes hores, encara crema.
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a quarts de 4 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'11 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat als veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores. I la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria, ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de Plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui, és una flamarada
2: planta,
0: important,
2: sí.
0: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins la quarta planta ben bé i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
0: Joan Trias, mil gràcies, fins ara.
2: Adéu.
0: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no

0: va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si ho recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surta de res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia a DIF, que investiga què ha passat, que ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
1: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF, normalitat, ens deia, normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també amb Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Columna de foc.
4: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
5: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
6: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
7: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
4: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
5: ADIF controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del pou de les obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'ADIF.
1: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
7: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detalls, Roger Santaló.
3: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
8: La preocupació és important,

0: perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
1: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
2: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però, a banda d'això, es tramitarà.
4: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
3: Dos anys.
5: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
6: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. I Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: S'ajorna.
7: El debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
3: Els tribunals espanyols.
4: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
3: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
8: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Desobeeixen.
5: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
3: Amnistiats.
7: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
3: Programa nuclear civil.
4: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
5: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
10: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
3: al Iemen.
7: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat dos patrullers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per dotzena nit consecutiva.
3: Escolteu al matí de Catalunya Ràdio quan passen dos minuts d'un quart de vuit, 30 nits.
4: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
3: Montse Poblet.
11: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'incrementa.
5: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
7: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat. Va deixar una quinzena d'hectàrees cremades en una zona a prop de dues urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
3: Maria Costa.
12: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament. I, a més, també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
12: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
14: És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Declara.
5: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
3: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
15: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: A disposició judicial.
7: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
3: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
5: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
3: Txell Garriga.
16: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
17: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
16: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 8:15. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
18: Bon dia.
3: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
18: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelić, ha coincidit amb ell a Dubai.
19: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
18: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
3: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
18: Central neerlandesa de 19 anys, René van Aasten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
20: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
18: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
3: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
18: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
21: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
7: 40.651 40651 de la sèrie 18.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Sis minuts i dos quarts. Avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
26: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
27: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
28: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
27: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
26: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà, i molt ben donades, l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península a més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent, i encara hi haurà el repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
3: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
26: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més, pel mateix preu, aquesta també és bona.
29: Sempre sabia dir que...
26: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
3: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
26: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
3: Gràcies, Marc. Fins ara.
26: Fins ara.
3: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. Al matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Marilo Montero.
0: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Marilo Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que, segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
3: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet tens proposa la sèrie Fossi Verdon.
1: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
7: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
8: A ver, dame el papel.
9: Munir, pare de la Minyaval, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
9: Perdona?
10: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre, per fer nuggets.
9: Quin supermercat d'aquí davant?
10: Aquí, a l'Ametller.
9: Compres a l'Ametller?
11: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
9: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
10: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com fum.
9: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
10: Sí, tio, ja era hora, no?, que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no?, i en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
9: Molt bé, sí, és
10: això. I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada dia faig nuggets pel meu fill...
6: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny político-judicial Brussel·les pica el crustó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts finalment facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més, de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general, s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, aixafor a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el cronòmetre baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre, a partir d'allà servei per carretera, i a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants, de fet no el metro sinó els autobusos, es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi, les línies D20, H10, B5, 52 i 78, el servei de metro, la línia 5 sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I, per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei l'anomenada prioritat nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foc a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
12: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
17: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
18: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del Damunt, deia volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
17: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diari Punt.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
18: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai dels segles XVI i XVII. Llegim al diari Més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris. Els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada al 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia a famílies de Singapur per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Ola Luz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça de bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Aleksandar Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana. Comença.

0: El diari ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'Esportiu parla del Sekulić Team, és el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que, clar, em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures... Sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, eh? Lectures ha entrat al xalet de Sheila Vanna, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmes ja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Luis. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries. Sobretot en la línia de Daniel Arnaud. Bona lectura.
2: Ara mateix passant 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbito de les obres, no en l'àmbito de les vies.
9: La preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer, aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: S'estem il·luses...
14: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
1: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que farà l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, al programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
1: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
1: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
15: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
15: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
15: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
16: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esborrant que en poques setmanes en obres ferroviàries aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a la sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla a primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
16: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 11:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I a la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Bacar és un tren regional, oi?
4: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar a 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix, diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement, aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira, també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara, la torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació, amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentestrant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem amb els representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen els 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques i això ens amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures iniciaran un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans, i a més encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte, més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons, això passa des de dilluns a la nit, encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'R i la 4, hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf, s'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, B5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a l'AP7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Clàudia, fins ara.
9: Bon dia.

0: minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-360609, 636-360609, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, degut a aquest esvoranc, a tocar de Montcada i Reixac no circulen trens de rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
1: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus. Els talls de carretera comencen demà a la tarda a la C14 a Tàrrega i programen accions durant tots els caps de setmana d'estiu. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
3: Esports.
4: El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge en la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić. La reconstrucció de l'equip de bàsquet té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, 2 dels quals de primera categoria. Pogacar continua líder.
1: I el temps, matí amb cel terrós, una mica menys càlid avui, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol al baix litoral sud amb xafogó marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor que es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol. Comencem ara el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Obertes les inscripcions per formar part de les primeres penyes de Festa Major. La Festa Major d'estiu estrenarà enguany aquesta nova figura per fomentar la participació ciutadana i la convivència. Cada penya haurà d'estar formada per un mínim de 10 persones i participarà tant en els actes festius com en activitats exclusives organitzades per l'Ajuntament. El termini per inscriure's finalitza el 31 de juliol. A la nit, una altra moguda tanca l'edició d'enguany amb tornejos esportius. El CEM Can Roca acollirà aquest dissabte la cloenda del programa municipal d'oci nocturn alternatiu per a joves amb tornejos de futbol i vòlei. La iniciativa arriba al final d'una nova edició marcada per una alta participació amb més de 1.100 joves que han pres part en les diferents activitats organitzades aquest estiu. I a l'agenda del dia, de 6 a 9, el Centre Cívic Vista Alegre acull una nova sessió del bingo musical, una activitat oberta per passar una tarda plena de música i diversió. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja ofereix una nova hora del medi ambient amb l'activitat Dofins i Balenes a càrrec del CRAM, una proposta familiar per descobrir aquests mamífers marins, conèixer les amenaces que afronten i aprendre com podem contribuir a protegir-los. És una activitat gratuïta i oberta a tots els públics. I a 9:45 de la nit, el Pal Market continua la seva programació de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Campeones a la plaça de les Palmeres. Fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels.

0: R-Link amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dijous 23 de juliol del 2026. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevista.

0: sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem!
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs comencem parlant sobre el nostre litoral, perquè la ciutat continua sumant reconeixements que van més enllà de la qualitat de l'aigua o dels serveis. La platja de la Pineda, concretament l'accés 32, ha obtingut una certificació d'accessibilitat universal, un distintiu que acredita que aquest espai està preparat perquè qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, pugui arribar fins al mar amb autonomia, seguretat i comoditat. Aquesta és una notícia que posa l'accent en una idea cada vegada més important, i és que les platges no siguin només boniques o netes, sinó també accessibles, i això implica eliminar les barreres perquè ningú es quedi sense gaudir del litoral. Aquest reconeixement certifica tot el recorregut accessible des de la parada del bus i les parades d'aparcament reservades fins a la sorra i la mateixa vora del mar. Per fer-ho possible, la platja compta amb passarel·les accessibles, lavabos adaptats, zones d'ombra, serveis de bany assistit amb cadires amfíbies, línia de vida dins de l'aigua i també un sistema de banderes adaptat amb el codi color ADD que facilita interpretar l'estat del mar a les persones que tenen dificultats per distingir els colors. A més, aquest any també s'han incorporat diverses millores com una nova rampa amb paviment podotàctil, una millor senyalització de l'itinerari accessible i codis navilents que permeten consultar la informació en àudio i en diferents idiomes des d'un telèfon mòbil. També s'ha format el personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme en llengua de signes per continuar millorant l'atenció a totes les persones. I aquesta no és l'única bona notícia. Aquest nou distintiu arriba acompanyat de la renovació de les principals certificacions que ja teníem a les platges de Castelldefels. Es mantenen, entre altres, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la ISO 9001, el distintiu Ecoplayes, les banderes blaves de les platges de Llumineta i del Baixador i el reconeixement de Senderos Azules. Aquests són uns segells que avalen aspectes com la qualitat dels serveis, la sostenibilitat ambiental, la seguretat, la neteja o bé la bona gestió del litoral. Doncs així, Castelldefels continua reforçant el seu model de platges amb una aposta que combina qualitat, sostenibilitat i inclusió, perquè l'objectiu és clar, que qualsevol persona pugui gaudir del mar en les mateixes condicions i sense barreres.
1: Castelldefels desperta.

0: I continuem amb, parlant sobre els sobrevols dels avions, perquè tornen a estar al centre de debat de Castelldefels. L'Ajuntament ha tornat a reclamar mesures davant l'increment de les operacions d'arribada a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, que passen per sobre del nostre municipi. Segons les dades que han recollit l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'aeroport, que és l'OMSICA, entre l'11 i el 20 de juliol, els aterratges diurns per la pista 06L, que implica el pas dels avions sobre Castelldefels, han representat més del 53% del temps d'operació. Aquesta és una xifra que contrasta amb la primera part del mes, quan aquests sobrevols suposaven poc més del 10% del total. El que està defensant l'Ajuntament és que aquesta situació no correspon amb el funcionament habitual previst, segons la configuració de les pistes establerta per Enaire. La ruta preferent d'arribada a l'aeroport és la que evita el pas per Castelldefels i utilitza la pista 24R sobrevolant la zona de la zona franca de Barcelona. L'ús de la pista, que afecta directament a Castelldefels, està contemplat com una alternativa, però només s'hauria d'aplicar en determinades situacions, principalment són quan les condicions meteorològiques ho requereixen. Aquest augment dels vols també s'ha traduït en un increment de les queixes veïnals. Les zones més afectades són especialment la Pineda, Can Bou, Gran Via Mar i les Lluminetes. Però tot i que aquestes són les zones que són més afectades, aquestes molestes també arriben a altres punts de la ciutat. Els veïns i veïnes estan traslladant sobretot problemes relacionats amb soroll, especialment durant les hores de descans, una qüestió que l'Organització Mundial de la Salut també ha relacionat amb possibles afectacions sobre la salut quan l'exposició és continuada. Davant d'aquesta situació, el consistori ha reclamat a Aena que revisi l'operativa i que recuperi la configuració preferent sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. L'Ajuntament també demana revisar el procediment actual de les situacions de vent perquè, segons defensa, el repartiment dels vols sigui més equilibrat i no recaigui de manera significativa sobre Castelldefels. Es tracta d'una qüestió, la del soroll aeroportuari, que no és nova a la ciutat i que continua sent un dels principals àmbits de seguiment municipal en relació amb l'activitat de l'aeroport del Prat. Anirem veient com es desenvolupa doncs, aquestes queixes que porten a debat a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Fina Arque.
1: Hola, molt bon dia. Doncs destaquem circulació amb retencions a la C32, a la zona de Sant Boi de Llobregat cap a la capital catalana, i també aturades a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat des de l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. També destaquem aturades a l'autovia 2 en sentit la capital catalana des de l'altura de Sant Vicenç dels Horts fins a arribar a Cornellà. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Fina Arque. Ens veiem demà. Gràcies. Sí.

0: i de... Doncs recordem que avui la mini deixalleria mòbil serà des de les 10 del matí fins a les 12:50 a la Rambla Josep Tarradellas, al barri de la Muntanyeta. I des de les 4 de la tarda fins a les 18:50 a l'Avinguda de la Constitució amb l'Avinguda del Poal, al barri del Poal. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de la Pineda i Lluminetes, que és entre el carrer 6 i 9, i també a Vista Alegre. Recordeu deixar-los al carrer entre les 8 i les 10 de la nit, només els dies que correspon a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

0: I si aquest estiu heu passat per les festes del mar, per la revetlla de Sant Joan o fins i tot per les retransmissions del Mundial de Futbol, segurament us heu fixat en unes armilles lila repartides pel recinte. Aquestes formen part d'un servei que any rere any ha guanyat presència a Castelldefels i que avui ja és un element habitual en moltes de les celebracions del municipi. Però encara que hi ha gent que pensa que un punt lila només entra en acció quan hi ha una agressió. Res més lluny de la realitat. La seva principal feina és preventiva, generar espais de confiança, informar i ajudar a detectar conductes que sovint passen desapercebudes. Ens ho explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament. L'escoltem.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.

0: Castelldefels va ser un dels municipis que va començar a implantar aquest servei de manera estable l'any 2017, coincidint amb la festa major d'estiu. Des d'aleshores, el dispositiu ha anat ampliant tant en nombre d'esdeveniments com en recursos. Actualment es treballa sota un protocol municipal que coordina la feina, els equips de prevenció amb la policia local i la resta de serveis implicats perquè qualsevol incidència es pugui atendre de manera ràpida i especialitzada. Quan és necessari, els professionals del Punt Lila fan un primer acompanyament a la persona afectada mentre s'activen els recursos corresponents. Ara bé, l'objectiu és que aquestes situacions no arribin a produir-se. Per això, bona part de la feina consisteix en parlar amb la ciutadania per resoldre dubtes, repartir materials informatius i promoure actituds de respecte en espai d'oci compartits. I les dades demostren que aquest missatge arriba cada vegada a més persones. Durant l'any 2025, els punts liles de Castelldefels van realitzar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior. Però hi ha una dada especialment significativa. Les consultes fetes per homes van créixer de 658 a 1.060 en només un any. Segons Ana Dolors Rodríguez, això evidencia que la prevenció deixa de ser percebuda com una qüestió adreçada exclusivament a les dones. L'escoltem.
1: Des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'apropen, doncs, als punts liles, que jo crec que és algo que ens hem de, doncs, felicitar, no? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei, doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Aquest 2026, el servei també ha continuat ampliant la seva presència. A més de les cites habituals, s'ha incorporat a nous esdeveniments com el Tour del Talent, els actes del 8 de març, les festes de barri de Vistalegre o les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal i la final de futbol masculí. En el que portem d'any ja s'han presentat en 8 esdeveniments, acumulant 40 hores de servei i prop de 600 atencions, unes xifres que encara augmenten quan s'incorporin les últimes dades de les festes del mar. I un altre aspecte que sovint passa desapercebut és que aquests espais també treballen per prevenir les violències LGTBI-fòbiques. Per això a Castelldefels el servei es presenta com un punt lila plus o un més, reforçant la idea que la prevenció i el respecte són responsabilitat de tothom. Així ens ho explicava l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant, doncs, també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTBI-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera, doncs, aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'un agressor i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: I és precisament aquesta implicació col·lectiva la que, segons els professionals, marca la diferència, perquè construir espais d'oci més segurs no depèn només dels serveis municipals, sinó també de les actituds quotidianes de totes les persones que comparteixen la festa. Amb aquest missatge tancava la seva reflexió als micròfons de Ràdio Castelldefels l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també doncs, poder fer dinàmiques, no?, per poder doncs, agafar eines i elements que ens permetin doncs, detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim homes, dones, qualsevol persona que hem estat doncs, educades en el sistema patriarcal, doncs donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no, que no només és un tema adreçat, no? És un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Així doncs, el Punt Lila Plus continua consolidant-se com un servei de referència a Castelldefels, no només per actuar quan cal, sinó sobretot per prevenir, informar i sensibilitzar. Un recurs que forma part de moltes de les cites festives de la ciutat i que busca que tothom pugui gaudir dels espais d'oci amb llibertat, respecte i seguretat.
2: Castelldefels desperta.

0: És moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la jornada novament amb un cel serè en conjunt arreu del territori, si bé a l'extrem sud, al Baix Ebre, al Montsià, litoral de Tarragona, tenim la presència de núvols baixos que a poc al llarg del matí s'aniran trencant i deixaran pas a un migdia també assolellat en aquest sector. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Oriental, sector del Ripollès, nord del Berguedà, zones altes de la Cerdanya, que no descartem que pugui deixar algun ruixat molt feble i molt aïllat en aquest sector. Per tant, el dia d'avui, un temps assolellat en conjunt, amb temperatures extremadament altes, tenim un avís meteorològic per calor intensa a moltes comarques de l'interior i també del Pirineu, i si bé serà de grau 5 sobre 6, per tant, amb molta atenció a les comarques del Segrià i també a la Ribera d'Ebre, on esperem valors de temperatura màxima que podran superar els 41 o fins i tot 42 graus. Per tant, molta atenció a aquestes altes temperatures que ens acompanyaran el dia d'avui i sembla que de cara al cap de setmana tindrem una refrescada general i per tant posarem fi transitòriament a aquesta calor tan intensa que ens ve acompanyant aquests dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bona tarda des del Servei Meteorològic.
0: Moltes gràcies, Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs ara parlem del reconeixement de la situació de dependència, perquè Castelldefels està treballant per reduir l'espera en aquests tràmits. Fa un parell de setmanes que s'ha constituït un grup de treball que reunirà professionals dels serveis socials municipals, el CAP del Castell i el CASAP de Can Bou per coordinar molt millor aquest procés. La idea és molt senzilla i és que Salut i Serveis Socials deixin de treballar de manera separada, ho facin conjuntament i reduir el temps d'espera. Així ens ho explicava la Susana Castillo, cap de Serveis Socials del Departament de Serveis Socials de Castelldefels.
1: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud, fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, evidentment. Sí. No tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però, bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte.
0: Sí.
1: És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
0: Per entendre la importància d'aquest canvi, cal recordar com funciona actualment el procediment, i és que quan una persona demana el reconeixement de la seva dependència, primer s'ha de valorar quin és el seu grau. Més endavant, els serveis socials elaboren el programa individual d'atenció, que és el que es coneix com PIA, que determina quins són els serveis o prestacions que li corresponen. I tot això implica diferents visites, diversos professionals, resolucions separades i són uns mesos d'espera. El nou model que pretén simplificar aquest recorregut està pensat perquè es faci i es pugui coordinar tot en un únic procés. Escoltem com la Susana Castillo ens ho explica.
1: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà i té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si passant un cribatge de lo que valoraran la dependència tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I el mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
0: Com veiem, l'objectiu és molt ambiciós. Si el model es desplega tal i com està previst, es podria passar dels aproximadament 12 o 18 mesos d'espera, que són els actuals, a un termini que rondaria els 60 dies. Aquesta és una diferència molt significativa per a aquelles persones que precisament per la seva situació de dependència necessiten una resposta, doncs, ràpida. Ara com ara, aquest és el punt de partida. Durant els pròxims mesos, els equips implicats definiran com s'implantarà aquest nou sistema de treball a Castelldefels i quins seran els protocols que seguiran perquè la coordinació sigui real i també efectiva. Escoltem com ens ho detalla la Susana Castillo.
1: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos, i aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: També és una bona oportunitat per recordar què és la dependència i realment el que es tracta és del reconeixement que reben les persones que de manera permanent on necessiten ajuda d'altres persones per realitzar activitats bàsiques del dia a dia. Ja pot ser vestir-se, desplaçar-se, alimentar-se o mantenir una autonomia personal. Aquest reconeixement és el que permet accedir a serveis com ajuda a domicili, centres de dies, prestacions econòmiques o altres recursos públics de suport. És per això que des de l'Ajuntament es recorda que qualsevol persona que consideri que ella mateixa o bé un familiar pot trobar-se en aquesta situació es pot adreçar als serveis socials municipals o al seu centre d'atenció. Escoltem com ens ho detalla la Susana Castillo.
1: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita amb serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
0: Doncs també a la Susana Castillo, cap de Serveis Socials i de la Dependència, ens va informar sobre la gran novetat d'aquest últims temps. L'escoltem.
1: La gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar la corpia i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest pla cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tota Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat, però bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
0: En definitiva, es tracta d'una iniciativa que busca fer més fàcil aquest procés que fins ara era llarg i complex. Un treball conjunt entre salut i serveis socials que vol posar a les persones al centre i aconseguir que els recursos arribin realment a qui els necessita, reduint esperes i simplificant els tràmits. Thank you.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs l'estiu, que és justament on ens trobem, és sinònim de molt més temps lliure, però també d'un augment de les hores que molts dels infants i adolescents passen davant del mòbil, la tauleta o també els videojocs. És per això que l'Associació de Consumidors Audiovisuals ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització que convida les famílies a reflexionar sobre els hàbits digitals i recuperar aquests espais per al joc, les converses i les activitats compartides. La iniciativa no planteja renunciar a la tecnologia, sinó aprendre a utilitzar-la de manera molt més saludable i en un moment adequat del desenvolupament dels infants. Així ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, impulsora d'aquesta campanya.
1: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a, doncs, a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social doncs, del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
0: Cada vegada hi ha més estudis que relacionen l'ús excessiu de les pantalles amb problemes de son, dificultats d'atenció o una reducció del temps dedicat al joc i a les relacions socials. Per això, aquesta campanya posa el focus en aquelles activitats que afavoreixen el desenvolupament dels infants fora del món digital. Segons ens explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, el joc continua sent una necessitat fonamental durant la infància. L'escoltem.
1: Infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses i, per tant, ja sabem que la infància jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: Per facilitar aquesta tasca, la campanya posa a disposició de les famílies diferents recursos pràctics. Un dels més destacats és el Tecnotest, que és una eina que permet analitzar els hàbits digitals de tota la família i elaborar un petit pla per gestionar millor l'ús dels dispositius durant l'estiu. Un recurs que, segons expliquen els seus impulsors, també convida els adults a donar exemple. Així ens ho detalla l'Anna Plans, la presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals.
1: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no?, per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no?, cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no?, hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula, prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: La guia, elaborada en el marc de la campanya, també inclou orientacions segons l'edat i propostes per equilibrar aquest temps davant de les pantalles i desenes d'activitats alternatives perquè els infants puguin gaudir de les vacances sense dependre tant dels dispositius electrònics. Sobre aquestes recomanacions ens parla l'Anna Plans. L'escoltem.
1: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant doncs hi ha les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: I una de les idees que més es repeteixen des de l'entitat és que no cal invertir grans quantitats de diners per oferir alternatives atractives als més petits. Moltes activitats es poden fer a casa, al parc o a qualsevol espai públic amb materials ben senzills. Escoltem com ens ho detalla l'Anna Plans.
1: Qualsevol família penso jo que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant,
0: la campanya també recorda que darrere d'aquest debat hi ha una qüestió de salut. Diversos estudis de neurociència assenyalen que el cervell adolescent encara està en ple desenvolupament i que és especialment vulnerable davant d'aplicacions i plataformes que estan realment dissenyades per captar l'atenció durant el màxim temps possible. És per això que des de l'associació defensen la necessitat d'acompanyar les famílies i també d'avançar en la regulació de l'entorn digital. Així ens ho explica la presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, Anna Plans.
1: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent no? de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit. No? I com que tu has dit molt bé no? La importància no? de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: Doncs aquesta és una proposta que arriba just quan comencen les vacances d'estiu, un període en el que és molt més fàcil modificar aquestes rutines. Els impulsors de la campanya recorden que no es tracta d'eliminar la tecnologia, sinó de trobar un millor equilibri perquè les pantalles comparteixin protagonisme amb el joc, l'activitat física, les converses i el temps en família. Aquesta, asseguren, també és una manera de cuidar la salut, el benestar dels infants i adolescents.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs estem a 2 minuts d'arribar a les 9 del matí i en aquesta hora hem fet un repàs d'aquestes notícies que hem parlat sobre els punts lilas, la seva importància, perquè cada vegada són més presents a totes les festes que tenim a la nostra ciutat, ja siguin les festes del mar, la Revetlla de Sant Joan, els partits del Mundial, tant sigui femení com masculí, i hem parlat doncs, de la importància de poder conscienciar i sensibilitzar tant a homes com a dones. I també hem estat repassant doncs, quins són aquests problemes que tenen els nostres veïns sobre, en els sobrevols que hi ha sobre Castelldefels, perquè l'Ajuntament justament està debatint sobre aquest problema que tenen els veïns, sobretot de la Pineda, Can Bou, Gran Via i les Llominetes, tot i que també hi ha altres punts de la ciutat que es veuen doncs, amb aquestes molèsties, tant pel soroll com també, sobretot durant les hores del descans. I també hem estat parlant doncs, aquesta manera de desconnectar de les pantalles, que és tan important per als petits i sobretot pels adolescents que encara estan doncs, desenvolupant aquest tipus de cervell que hem de cuidar i hem de doncs, donar-li unes altres propostes, doncs, ja siguin jocs, ja siguin altres plans a l'aire lliure, per fer doncs, que aquest temps de vacances no sigui un estar constant davant de les pantalles i davant de, bueno, sigui tauletes, telèfons o videojocs. I amb això doncs, arribem ja a les 9 del matí, on escoltarem el butlletí de les 9, on faran un repàs de totes les notícies del dia.

0: Continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers destaquen que la situació no és perillosa. L'explosió, però, va deixar 8 ferits, 2 de caràcter greu. Pel que fa al gran esvoranc en les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, provoca un tall sense data de finalització a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. S'intensifiquen les feines per estabilitzar el terreny amb formigó. Per tant, sapiguem quina incidència té això sobre el trànsit ferroviari. Equip viari, endavant.
1: Sí, degut a aquest esvoranc que toca de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta, com ara deies, les línies R2, R2 Nord i R11. Ho ampliem d'aquí 15 minuts. A aquesta hora, pendents també de les carreteres, encara retencions, les habituals a primera hora del matí. Hi ha cua d'accés a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, a la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues. També en trams intermitents a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. Un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que aplega països del sud-est asiàtic. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, que és el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UE. Avui torna a declarar davant del jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia només 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que l'incriminaven anaven disminuint. El pare sí que continua empresonat. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge a la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció de l'equip de bàsquet. Té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, dos dels quals de primera categoria. Pogacar continua al líder.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica avui de manera transitòria amb la tornada de valors de més de 40 graus a Ponent, especialment al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. Sol amb ambient enterbolit i alguns núvols baixos a la costa sud. Aquesta tarda no es descarten algunes nuvolades al Pirineu.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu

0: Doncs ja passen gairebé 10 minuts de les 9 del matí i encara ens queda molta actualitat per compartir. A la propera hora parlarem d'emprenedoria i les noves oportunitats per poder compartir les idees en projectes de futur. També coneixerem dos nous establiments que van passar a formar part del patrimoni emblemàtic de Castelldefels i continuarem descobrint i parlant sobre la Festa Major d'estiu, que us explicarem sobre aquestes noves incorporacions als cartells i també us explicarem quins són els canvis que afecten a la mobilitat nocturna amb el Nitbus. I, com sempre, acabarem fent un cop d'ull de les propostes que ens esperen avui i també el cap de setmana a la ciutat. I tot això aquí, a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs com comentàvem, ara mateix és el moment de parlar d'emprenedoria, perquè convertir una bona idea en una empresa no és només la qüestió de tenir iniciativa. També ens cal orientació, formació i algú que t'acompanyi en aquest camí. Precisament amb aquest objectiu va néixer el Lighton Startup, que és l'acceleradora d'empreses impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, que acaba de tancar la seva primera edició amb un balanç molt positiu. Aquesta setmana, als estudis de Ràdio Castelldefels, el cap de secció de promoció econòmica i ocupació, el Santiago Amaro, ens va explicar com ha sigut aquest primer recorregut que ha culminat amb el Demo Day, una jornada on els participants han pogut presentar els seus projectes davant de possibles inversors. L'escoltem.
1: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cadascú, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
0: En total, la sala

0: L'Adora ha acompanyat a 23 iniciatives, que són durant 13 setmanes les que li han dedicat un treball molt intensiu. Tot i que finalment han estat només 19 projectes els que han arribat a aquest Demo Day, amb un grau de maduresa suficient per defensar la seva proposta davant del públic i dels inversors. Aquesta és una experiència que no només els ha servit per donar visibilitat a les seves idees, sinó també per posar-les a proves en un entorn real. I si hi ha una idea que, segons el Santiago Amaro, ha estat present en totes aquestes setmanes de treball, és que qualsevol projecte empresarial ha de néixer amb un objectiu molt clar, i és oferir una solució útil. L'escoltem.
1: Sí, a més, quan el senties parlar, el denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema.
0: El programa no s'atura aquí. L'Ajuntament ha decidit tornar a donar continuïtat a aquesta primera experiència amb una nova fase d'acompanyament perquè els projectes més consolidats puguin fer el pas definitiu i convertir-se en empreses. Escoltem com ens ho detalla el Santi Amaro a aquesta primera edició i també al programa Mentor.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Aquest nou itinerari mantindrà el mateix model d'acompanyament intensiu amb aquestes 13 setmanes de formació, com si fos una mena de màster, amb tutories i assessorament especialitzat, i tornarà a culminar amb una nova presentació davant dels possibles inversors. Escoltem el Santiago Maro, que ens explica en què consta aquesta nova fase.
1: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIEC on Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: I per a totes aquelles persones que tinguin una idea de negoci al cap, encara hi ha una oportunitat per sumar-s'hi. Ja està oberta la inscripció de la segona edició del Light on Startup, que es podrà formalitzar fins al 31 d'agost. És una convocatòria especialment adreçada a aquests projectes innovadors vinculats a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Així ens ho recordava el Santi Amaro als micròfons de Ràdio Castelldefels.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició, una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea que una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema. Tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Aquesta és una iniciativa que reforça l'aposta de Castelldefels per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines perquè les bones idees no es quedin en un calaix i que puguin transformar-se en empreses capaces de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara parlem d'aquests dos nous establiments de Castelldefels que passen a formar part del projecte Emblemàtics, perquè hi ha negocis que formen part d'un paisatge d'una ciutat, espais que, més enllà de l'activitat que desenvolupen, acumulen anys d'història, experiències i una relació molt especial amb la ciutadania. A Castelldefels, aquesta trajectòria té un reconeixement propi amb el projecte Emblemàtics Castelldefels, que és una iniciativa que posa en valor aquells establiments que han contribuït a construir la identitat comercial, turística i social del nostre municipi. I aquesta setmana s'han incorporat dos noms nous a aquesta llista, i és la residència Catite i l'hotel Playafels. L'Ajuntament ha reconegut aquests dos establiments amb la col·locació de les seves plaques commemoratives en un acte que va ser celebrat davant dels mateixos negocis i amb la presència de la regidora de Comerç, Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana. D'una banda, hi ha la residència Catite, ubicada al Passeig Garbí, un dels centres amb més de 30 anys de trajectòria dedicat a l'atenció de les persones grans i persones amb diversitat funcional, un espai que durant dècades ha format part de la vida de moltes famílies de Castelldefels. I a l'altra banda tenim l'hotel Playafels, un dels establiments hotelers amb més recorregut de la ciutat. Un hotel que ha estat vinculat al creixement turístic del municipi i especialment a la imatge de Castelldefels com a ciutat oberta al mar. Recordem que el projecte Emblemàtics de Castelldefels va començar l'any 2023 amb la voluntat de reconèixer aquells comerços i negocis que tenen una història al darrere, que han resistit al pas del temps i que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Perquè quan parlem d'un establiment emblemàtic no parlem només d'un negoci, parlem de llocs on han passat coses, on s'han creat vincles i que han acompanyat l'evolució de la ciutat durant aquests anys. I amb aquestes dues incorporacions, la ciutat continua ampliant aquesta xarxa d'espais reconeguts per la seva trajectòria i la seva aportació a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

Doncs ara ja és moment de fer un repàs de tota aquesta informació que tenim sobre la Festa Major, perquè quan encara falta prop d'un mes perquè comenci la Festa Major d'estiu, aquí a Castelldefels, ja es respira ambient de festa. L'Ajuntament ha començat a descobrir els noms de la programació, sobretot aquests que són els més grans, i com és habitual, l'objectiu és arribar a públics ben diferents. Perquè una festa major és això, és compartir espais, generacions, gustos musicals, i enguany la proposta combina artistes que viuen un dels seus millors moments amb bandes que formen part de la memòria musical de moltes persones. El gran reclam arribarà al Parc de la Muntanyeta, que tornaria a ser un dels principals escenaris de les festes. El 15 d'agost serà el torn de The Tallets, un dels grups que més ha revolucionat la música catalana d'aquests últims anys. El duet de Mataró, format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, ha aconseguit anar molt més enllà de l'escena urbana i han convertit cançons com Coti per Coti en autèntics fenòmens populars, portant la sardana a les pistes de ball i demostrant que la música tradicional també pot connectar amb les noves generacions. El seu directe és sinònim de festa, d'energia i de participació del públic, i tot fa pensar que serà un dels concerts més multitudinaris d'aquesta Festa Major. I altres d'aquests concerts més multitudinaris tindrà lloc el 16 d'agost, perquè arribarà un artista que pràcticament no necessita presentació. Aquesta és la Chenoa, que tornarà als escenaris de Catalunya amb una trajectòria de més de 20 anys marcada per música, però també per la televisió. Des de que es va donar a conèixer la primera edició d'Operación Triunfo, ha publicat diversos discos, ha sabut mantenir-se com una de les artistes més reconegudes del panorama estatal, i a Castelldefels oferirà un concert on no hi faltaran algun dels temes que han marcat la seva carrera. Però la música començarà abans. El 13 d'agost, a la plaça de l'Església, s'obrirà la programació amb Ginestà, una de les bandes que millor representa el nou pop català. Els germans Júlia i Pau Serrasolses s'han construït una proposta molt personal amb lletres intimistes i una sonoritat que barreja pop, folk i música electrònica sutil, convertint-se en un dels grups més seguits de l'escena catalana actual. I aquella mateixa nit hi haurà un canvi radical d'estil. Els veterans Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell, recuperaran l'esperit irreverent de la movida madrilenya amb un repertori carregat d'humor, ironia i cançons que continuen sent tot un clàssic per diverses generacions. La Festa Major també reservarà un espai per música clàssica. La Càmera Bacassis, formada per joves músics de la Catalunya Central, actuarà també el 15 d'agost. Així ho farà amb una proposta que busca acostar la música de cambra a tots els públics a través d'un format fresc i accessible. I paral·lelament tornarà una altra cita ja consolidada dins de les festes, que és la Festa Alternativa de Castelldefels, molt coneguda per la FAC. Aquesta està organitzada per l'entitat Aviva i combinarà música, activitats i participació ciutadana en un ambient més alternatiu i comunitari. Cal recordar que la música és només una part del programa. La Festa Major d'estiu de Castelldefels se celebra cada any al voltant del 15 d'agost i és la principal festa popular del municipi i combina concerts amb activitats de cultura tradicional, cercaviles, castells i espectacles familiars, focs, gegants i moltes altres propostes que omplen carrers i places durant diversos dies. Per tant, aquests concerts són només el primer tast del que arribarà les pròximes setmanes, quan es presenti tota la programació completa en una Festa Major que un any més es convertirà Castelldefels en un dels escenaris de l'aire lliure i en un punt de trobada per veïns i veïnes i visitants.
I ara us deixem amb una cançó que segurament reconeixereu tots, i és una cançó de la Chenoa.

0: I no deixem de parlar de Festa Major, perquè aquest estiu la Festa Major de Castelldefels incorpora una novetat pensada perquè tota la ciutadania tingui encara més protagonisme. Aquest any, com a novetat, neixen les penyes de Festa Major. Una proposta que vol omplir els carrers de color, participació i ambient festiu, però sobretot convertir els veïns i veïnes en una part activa de la celebració. Perquè una festa major no és només el programa d'activitats, els concerts o els actes tradicionals, també és la gent que la viu, les colles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat pròpia a les festes. Les penyes són una figura molt arrelada en moltes festes populars del territori. A Castelldefels arriben ara amb la voluntat de fomentar la convivència, reforçar el sentiment de pertinença i donar més espai a la participació ciutadana. La idea és que grups d'amics, famílies, veïns d'un mateix barri o companys de feina puguin organitzar-se i formar part de la Festa Major d'una manera diferent. Per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. I també hauran de portar el mocador oficial de la Festa Major. Les penyes no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals com la recepció oficial del pregoner o pregonera de la Festa Major. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, perquè el termini per inscriure una penya ja està obert. Les colles interessades tenen fins al dia 31 de juliol per presentar la seva inscripció. I ja han començat, eh? Així que si teniu una colla d'amics o una família nombrosa, compartiu aficions amb els vostres veïns o simplement teniu ganes de viure la festa d'una manera diferent, potser aquest és el moment de crear la vostra penya. Aquesta és una nova iniciativa que busca que la Festa Major de Castelldefels no només es celebri, sinó que es construeixi entre tots i totes.
1: Castelldefels Desperta.

0: ara és moment de conèixer el temps que ens espera a Castelldefels. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la jornada novament amb un cel serè en conjunt arreu del territori, si bé a l'extrem sud, al Baix Ebre, al Montsià, litoral de Tarragona, tenim la presència de núvols baixos que a poc a poc al llarg del matí s'aniran trencant i deixaran pas a un migdia també assolellat en aquest sector. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Oriental, sector del Ripollès, nord del Berguedà, zones altes de la Cerdanya, que no descartem que pugui deixar algun ruixat molt feble i molt aïllat en aquest sector. Per tant, el dia d'avui, un temps assolellat en conjunt, amb temperatures extremadament altes, tenim un avís meteorològic per calor intensa a moltes comarques de l'interior i també del Pirineu, i si bé serà de grau 5 sobre 6, per tant, amb molta atenció a les comarques del Segrià i també a la Ribera d'Ebre, on esperem valors de temperatura màxima que podran superar els 41 o fins i tot 42 graus. Per tant, molta atenció a aquestes altes temperatures que ens acompanyaran el dia d'avui i sembla que de cara al cap de setmana tindrem una refrescada general i per tant posarem fi transitòriament a aquesta calor tan intensa que ens ve acompanyant aquests dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs continuem parlant de Festa Major perquè l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels ha obert la convocatòria per participar en una nova edició de La Llegenda del Garigot, que és un dels espectacles més emblemàtics d'aquesta Festa Major d'estiu. Així que si us agrada el teatre, la cultura popular o simplement voleu viure aquesta Festa Major des de dins, des d'aquesta proposta, segur que us pot interessar. Aquesta representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost. Serà a les 10 de la nit a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. I el més interessant és que no cal tenir experiència com a actor o actriu perquè la convocatòria està oberta a infants, joves i persones adultes que tinguin ganes de formar part d'aquesta història. Per qui no la conegui, la Llegenda de Garigot és una representació que combina teatre, música, foc i cultura popular, que any rere any explica en clau fantàstica l'enfrontament entre les forces del bé i del mal amb personatges com en Lucifer i tota la posada en escena, que ja s'ha convertit en una de les cites més esperades de la Festa Major. De fet, aquest tipus de representacions formen part del patrimoni cultural de moltes poblacions catalanes. Segons el Departament de Cultura de la Generalitat, la cultura popular i les festes tradicionals tenen un paper clau en la transmissió de la identitat col·lectiva i també en la participació ciutadana perquè permet que la cultura no només s'observi, sinó que també es visqui i es construeixi entre tothom. En aquest cas, l'organització està buscant nous actors i actrius i també figurants per continuar fent créixer aquest espectacle que cada estiu mobilitza desenes de voluntaris i centenars d'espectadors. I recordem que totes aquelles persones que esteu interessades es poden inscriure's a través dels canals oficials de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, omplint el formulari habilitat per a aquesta convocatòria. I recordeu que les places són limitades. Així que, si sempre heu tingut curiositat per saber què se sent damunt d'un escenari, aquesta pot ser una molt bona oportunitat per començar i formar part d'una de les tradicions més estimades de la ciutat.
0: Castelldefels Desperta.

0: I no deixem de parlar de Festa Major perquè no només és música, concerts i activitats al carrer, sinó que la Festa Major també és tradició, cultura popular i aquells elements que formen part de la identitat de la ciutat, com el que hem estat veient de la llegenda del Garigot. I també en tenim un d'aquests elements que són molt característics d'aquestes festes, que són els castells. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en escenari d'una nova diada castellera de Festa Major amb els castellers de Castelldefels, els Grocs, com a protagonistes. Aquesta és una cita que permet veure en directe una de les expressions més representatives de la cultura popular catalana i que, més enllà de l'espectacle de veure com s'aixequen aquestes construccions humanes, té darrere valors com el treball en equip, la confiança i la participació col·lectiva. Perquè en el món casteller hi ha una idea molt clara. Un castell no el fa només qui el puja, el fa tota la colla, des de les persones que formen la pinya fins a qui coordina cada moviment perquè la construcció pugui arribar al seu objectiu. I precisament amb aquesta idea, els castellers de Castelldefels aprofiten aquesta Festa Major per fer una crida a sumar nous membres. Ens ho expliquen amb el missatge «La colla és per tu», una invitació oberta a qualsevol persona que vulgui descobrir aquest món, encara que no hagi fet mai cap castell. Els castellers de Castelldefels recorden que la colla està oberta a persones de totes les edats, que no cal tenir experiència prèvia i el més important és tenir ganes de participar, aprendre i formar part d'un projecte col·lectiu. Per facilitar aquest primer contacte, abans de la diada, han preparat dos assajos oberts perquè tothom qui tingui curiositat es pugui apropar. Aquests seran el 7 d'agost a les 9 del vespre i l'11 d'agost a les 7 de la tarda, a la seu de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels. Aquesta diada castellera arriba, a més, en un any especial per la cultura popular de la ciutat, ja que l'Agrupació Cultura Popular de Castelldefels celebra el seu 44è aniversari, una entitat que, des de la seva creació, l'any 1982, ha estat clau en la presentació i difusió de les tradicions populars del municipi, agrupant diferents disciplines i activitats vinculades al patrimoni cultural local. I és que la cultura popular necessita precisament això, persones que la mantinguin viva, no només des de les entitats, sinó també des de la participació ciutadana. Per això, la proposta dels Grocs aquest any va més enllà de convidar-nos a mirar castells a la plaça de l'Església. La invitació és formar-ne part, a descobrir per què és el que hi ha darrere d'aquesta tradició i entendre que en una colla castellera cada persona compta. Perquè al final un castell no només s'aixeca amb força, s'aixeca amb moltes mans treballant juntes.
1: Castelldefels desperta.

0: I deixant de banda una mica el que és la Festa Major, que ja anirem recordant durant tots aquests dies doncs, quines són les novetats que tindrem i també anirem recordant doncs, totes les activitats que es faran públiques durant aquests dies. Anem a parlar també d'altres alternatives d'oci, perquè a l'estiu, també especialment entre els més joves a Castelldefels, fa anys que s'aposta per oferir altres propostes diferents quan arriba la nit. Una d'aquestes iniciatives és A la nit, una altra moguda, el programa municipal que proposa activitats d'oci nocturn alternatiu, saludable i segur per al jovent de la ciutat. I aquest dissabte arriba el moment de posar punt i final a aquesta edició amb una gran nit dedicada a l'esport. La cita serà al CEM Can Roca, on entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada es disputaran dos tornejos. Un serà de futbol i un altre de vòlei. Aquesta és una proposta que combina competició, diversió i convivència amb l'objectiu de que els joves puguin gaudir d'una nit diferent en un entorn segur i compartint el temps amb altres participants. En el cas del futbol, els equips podran estar formats per un màxim de 5 persones, mentre que el torneig de vòlei serà en format mixt, amb equips fins a 9 participants. Més enllà del resultat esportiu, la jornada comptarà amb un arbitratge, premis i trofeus, però sobretot amb l'objectiu de generar un espai de trobada entre els joves. I és que les dades d'aquesta edició mostren la bona resposta que continua tenint aquest programa. Més de 1.100 joves han participat enguany en les diferents activitats de A la nit, altra moguda. Així que aquesta iniciativa s'ha consolidat ja que forma part de l'agenda juvenil de Castelldefels. Al llarg de les darreres setmanes, el programa ha ofert activitats esportives lúdiques i participatives amb una idea de fons, que és demostrar que la nit també pot ser un espai per compartir, fer esport i relacionar-se sense necessitat que l'oci estigui vinculat únicament al consum. Així doncs, aquest dissabte el CEM de Can Roca serà l'escenari d'aquesta cloenda esportiva, una última trobada abans de tancar una nova edició d'un programa que busca donar resposta als interessos dels joves i oferir aquestes alternatives pensades per elles. Perquè al final, una nit d'estiu també pot ser l'oportunitat per competir, conèixer gent nova i passar-s'ho bé d'una altra manera.
1: Castelldefels desperta.

I com que l'estiu convida a sortir al carrer i a buscar espais diferents, també a gaudir de la cultura d'una manera especial. Aquest diumenge, Castelldefels torna a tenir una cita amb el cinema a l'aire lliure en un dels seus espais més emblemàtics, que és el Castell. El cicle Viu l'estiu arriba a la seva segona sessió després de la primera projecció celebrada el passat mes de juny. I aquesta vegada la proposta serà Barcelona, Noche de Verano, la pel·lícula dirigida per Dani de la Orden que es podrà veure aquest diumenge 26 de juliol a partir de les 10 de la nit. La iniciativa permet recuperar una d'aquelles experiències que tenen un encant especial, que és veure una pel·lícula sota el cel d'estiu en un espai patrimonial com el castell de Castelldefels i compartint la vetllada amb altres veïns i veïnes. La pel·lícula ens situa en una nit molt concreta, que és la del 18 d'agost del 2013, quan el cometa Rosse va travessar el cel de Barcelona. A partir d'aquest fenomen, el film explica 6 històries d'amor, amistat i retrobaments que es creuen en diferents punts de la ciutat. Es tracta d'una comèdia romàntica coral que parla de les relacions humanes, dels moments inesperats i d'aquelles nits que poden acabar convertint-se en records especials. L'accés al castell obrirà les portes a 9:45 de la nit i l'aforament estarà limitat a 300 persones. Aquelles que siguin les primeres tindran sort perquè les 150 que arribin abans tindran un petit detall per completar aquesta experiència, que serà una bossa gratuïta de crispetes. Aquest cicle de cinema d'estiu encara tindrà una última parada el pròxim 23 d'agost amb la projecció de La Virgen de Agosto de Jonas Trueba, que serà l'encarregada de tancar aquesta programació especial. Aquesta és una proposta que combina cinema, patrimoni i una nit d'estiu diferent. Una bona oportunitat per apropar-se al castell i gaudir de la cultura, convertir una simple sessió de cinema en una experiència compartida.

0: I des del castell de Castelldefels marxem cap a l'altra banda, marxem cap a la platja, perquè si hi ha un lloc que aquest estiu s'ha convertit en punt de trobada a Castelldefels és la plaça de les Palmeres. Allà continua una nova setmana d'activitats del Palm Market, una proposta que està combinant cultura, gastronomia, comerç i també oci a l'aire lliure. Recordem que aquesta és la primera edició d'aquest nou format que recull l'esperit de les antigues nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, però ampliant l'oferta amb més activitats i una programació pensada per diferents públics. Recordem que estaran fins al 5 de setembre a la plaça de les Palmeres, que està transformada cada setmana en un espai per passejar, sopar, escoltar música o bé gaudir d'un espectacle en un ambient d'estiu. Avui dijous arriba també al cinema La Fresca amb una pel·lícula que és Campeones. També aquesta pel·lícula serà a partir de 2:15. I divendres la música serà en directe i serà el grup de un grup tribut de l'Último de la Fila amb Insurrection. El cap de setmana continuarà amb activitats per tots els públics. Dissabte, per als més petits, podran gaudir de l'espectacle infantil Pirates a partir de 8:15 del vespre i diumenge arribarà una nova tarda de comèdia amb el Palm Comedy, amb les actuacions de Mònica Pérez i Jordi Ríos. I més enllà de la programació cultural, el Palm Market manté una de les seves grans apostes, que és convertir aquesta plaça de les Palmeres en un espai per quedar-s'hi, amb parades de moda, artesania i cosmètica, també food trucks, barres i zones de terrassa. És a dir, que tenim una proposta que combina compres, gastronomia i oci al costat del mar.
1: Castelldefels desperta.

0: i no volem marxar sense recordar que aquest diumenge torna una nova ballada de sardanes a la plaça de l'Església. Aquesta cita serà a partir de 8:15 en una nova jornada del cicle d'estiu que organitza el grup sardanista Castelldefels amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta és una activitat oberta a tothom que cada diumenge dels mesos de juliol i agost converteix aquest espai del centre de la ciutat en un punt de trobada per gaudir de la música, la dansa i la cultura popular a l'aire lliure. Aquestes ballades van començar el passat 5 de juliol i continuaran fins al 30 d'agost, mantenint aquesta cita setmanal que ja forma part del calendari cultural d'estiu de Castelldefels. Aquesta és una proposta pensada per totes les edats que manté viva una tradició amb més de 30 anys d'història a la ciutat gràcies a la tasca del grup sardanista Castelldefels, una entitat que es va crear l'any 1993 per impulsar i difondre el món de la sardana. Així que recordeu que si aquest diumenge teniu ganes de música, tradició i una tarda diferent, recordeu que a 8:15 a la plaça de l'Església s'acull una nova ballada de sardanes.
1: Castelldefels desperta.

0: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs volem acabar parlant de mobilitat, perquè en tenim novetats importants per totes aquelles persones que es desplacen per la nit. I justament ara que estem a l'estiu i doncs, l'oci nocturn està en auge, doncs volem recordar que l'àrea metropolitana de Barcelona ha reforçat el servei de Nitbus. I la principal és la creació d'una nova línia, que és la N21, que donarà servei per primera vegada entre Gavà Mar i Sant Climent de Llobregat. Però Castelldefels també en surt beneficiada amb una millora de les seves connexions nocturnes. Recordem que a partir d'ara les línies N14 i N16 uneixen Castelldefels amb Barcelona. Durant la nit augmenten la freqüència de pas. I en el cas de la N14, els autobusos passaran cada 15 minuts en lloc de cada 20 durant tot l'any. La N16 també reforça el seu servei a l'estiu i entre el mes de maig i el mes de setembre i els dissabtes i vigílies de festiu de la resta de l'any també redueix l'espera fins a 15 minuts. Així que només ens cal recordar que el Nitbus disposa de servei de parada de demanda pensat especialment per millorar la seguretat de les dones i els menors d'edat. En definitiva, aquesta reforçada de la mobilitat nocturna a Castelldefels i al conjunt del Baix Llobregat fa que tinguem un transport més freqüent i segur i connectat. I amb aquesta informació doncs, ja arribem al final del programa. Recordo que en Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us ha parlat la Zeneida Martín i m'acomiado d'aquest espai fins demà. Una altra vegada estarem a les 8 del matí fins les 10. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ara mateix us deixarem amb el magazín matinal Així Som, que la nostra companya, Estefania González, serà la que conduirà aquest programa. Molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 10.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. I s'intensifiquen els treballs per garantir l'estabilitat a la zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres d'alçada. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que plega països del sud-est asiàtic. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Per això es tancaran els accessos també a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. La Fúmiga, Clara Peia o Svetlana són alguns dels caps de cartell del Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical i arriba a la 18a edició. I Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
1: Esports. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Aasten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. En waterpolo, d'aquí mitja hora, comença a Sydney a partir de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. L'equip espanyol, fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. I el Tour de França, avui, primera de les 3 etapes alpines, la d'avui 18a, 182 quilòmetres i 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar segueix de líder.
0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La Diada Castellera tornarà a ser un dels actes destacats de la Festa Major. Els castellers celebraran una nova diada a la plaça de l'Església i, coincidint amb el 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, també han programat 2 assajos oberts els dies 7 i 11 d'agost perquè qualsevol persona pugui conèixer de prop el món casteller i sumar-se a la colla. El Pal Market estrena una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La programació d'avui inclou cinema a la fresca amb Campeones, divendres un tribut a El Último de la Fila, dissabte un espectacle infantil de pirates i diumenge una tarda de monòlegs amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. Tot plegat complementat amb l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses al costat del mar. I continua vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el municipi. L'Ajuntament prorrogava aquesta restricció fins al 2 d'agost davant la persistència de l'elevat risc d'incendi forestal. La mesura afecta tant els espais públics com els privats a l'aire lliure i es manté la crida a la responsabilitat ciutadana per prevenir incendis. Fins aquí el Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
2: Castelldefels avui.
4: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho fem.

0: Aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, ja tornem a ser aquí a una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. El control tècnic m'acompanya el Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Comencem un nou dia amb energia i amb un bon cafè que de seguida farem. En 13 minutets tindrem aquí el regidor Jordi Planell, portaveu del Partit Socialista, que analitzarà amb nosaltres els principals debats del ple municipal que té lloc demà a la una del migdia al Saló de Plens. Ja sabeu, i dic que prendrem el cafè perquè aquest espai de tertúlia política es diu Castelldefels Coffee. Avui també valorarem el paper que tenen les festes de barri a la vida social de Castelldefels. Ho farem amb el tècnic de cultura, Àlex Ortega. Ja sabeu, la setmana passada vam celebrar, el dissabte celebrava les festes de barri de Baixador. Uns dies abans vam poder parlar amb l'Àlex Agramunt de l'associació veïnal d'aquest barri, del Baixador, i ens va explicar en detall aquestes festes. I, òbviament, són unes festes molt importants de cohesió social, de fer vida al barri, aquest teixit tan important de la nostra ciutat, amb diferents barris que han anat celebrant les seves festes. De fet, estem a la recta final, que només ens queden unes festes més al setembre, les dels Canyars. I a partir d'aquesta entrevista i de les diferents entrevistes que hem anat fent amb els barris que han fet les seves festes majors, hem acordat també aquesta valoració general amb l'àrea de cultura per parlar de la importància que tenen aquestes festes i sobretot agrair a veïns i veïnes que estan darrere i fan possible que puguem celebrar-les. Avui, com cada dia, anirem fent també noves parades al voltant pel comerç i ens aproparem a diferents establiments de la nostra ciutat. A més, també parlarem del servei local de teleassistència. Ho farem amb la Diputació de Barcelona, que ens oferirà consells per prevenir els efectes de la calor i evitar robatoris durant l'estiu entre les persones més vulnerables. De fet, han preparat tot un recull també de dades de com estan fent una feina des d'aquest servei de la Diputació per mantenir un contacte amb les persones que fan servir aquesta medalleta, les persones més vulnerables que tenen un servei disponible on també es preocupen de conèixer quin és el seu estat aquests dies de tanta calor, dies amb tantes onades de calor. Hem començat l'estiu ben fort, eh? I avui també, al llarg del matí, com cada dia, anirem fent els butlletins informatius amb aquest recordatori dels titulars que ens estan configurant, que estan sent protagonistes a la jornada a Castelldefels. Aquestes notícies, doncs, òbviament, continuem parlant de festa major d'estiu, perquè ja hem acabat de conèixer els caps de cartell de la programació d'aquest agost, amb la darrera notícia que la cap de cartell és la Chenoa. Ja coneixíem que tindrem també concert amb detalls, Ginestar, Los Toreros Muertos, i doncs ara ja ens arriba aquesta darrera notícia. I ahir, a més, s'anunciava que s'estrenaran les penyes aquí a la ciutat, les primeres penyes de ciutat, un altre element de participació per viure i gaudir al màxim de les nostres grans festes majors d'estiu. I, a més, s'anunciava també el cartell de festa major. Tot això, doncs, una setmana ben marcada per aquest context i pel ple que dèiem que tindrem demà, així que ara de seguida entrarem en detall en les qüestions que estaran a debat i votació al llarg del ple de demà. Us recordem, a la una del migdia al Saló de Plens i amb emissió en directe aquí a Ràdio Castelldefels. Doncs amb això comencem ja, arrenquem una nova jornada aquí a la ciutat, acompanyats i acompanyades d'una mica de solet i unes temperatures que sembla que una mica més agradables del que veníem, eh? Perquè, mare meva, amb la plugeta també que ens va caure, ara no recordo exactament quina tarda va ser, dimarts em sembla que va ser, que la xafogó encara va créixer més i sembla que ens està donant una mica de respir com a mínim aquestes primeres hores del dia. Amb això, espero que ens acompanyi una jornada més. Ja sabeu que tenim 3 hores, bueno, una miqueta menys ara ja de 3 hores, però ja coneixeu el nostre horari del magazín Així som. Fins la una del migdia us farem companyia i us informarem de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat. Vinga, va, arrenquem. Molt bon dia i fins ara, que tornem de seguida.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dijous, arriba el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya al nostre espai de tertúlia política Castelldefels Coffee. Ens acompanya el regidor Jordi Planell, amb qui repassarem l'actualitat de la ciutat i, sobretot, els principals punts que es debatran demà al ple municipal del mes de juliol. Jordi Planell, molt bon dia i benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Doncs comencem una miqueta parlant d'aquest context que estem visquent aquests dies amb aquestes darreres notícies, les darreres novetats de la Festa Major d'estiu, que ja tenim, ja tothom té la mirada a l'agost. Com valoren des de el Partit Socialista aquesta programació que s'ha anunciat i les diverses novetats al voltant, perquè tenim novetats de participació també, per exemple, amb les primeres penyes de la ciutat.
2: Sí, com vostè diu, ja sembla que estem tocant les vacances i això implica també com un any més per aquestes dates saber el cartell de les festes, major. Tenim unes actuacions que, bueno, a mi personalment m'agraden, perquè hi ha alguna que és de la meva època, Toro de los Muertos, són anys 80-90, o sigui que ja m'agrada. I després també tenim actuacions dels Tallets i, bueno, l'actuació estel·lar de Chenoa. O sigui, poden ser unes festes majors potents a nivell de convidats. També, com vostè diu, hi ha una novetat, la novetat de participació ciutadana que en forma de penyes, i bueno, els que coneixem pobles i hem viscut millor o pitjor el tema de les penyes, més implicats o menys implicats, la idea que tenim de penya és una associació que té un local, que té una tradició, que té una sèrie de característiques, i clar, de cop i volta ens trobem amb això que ens ha deixat una miqueta desconcertats, no? Què és una penya? Doncs no ho sabem per l'Ajuntament de Castelldefels què és una penya, perquè si és només una associació, em sembla, de 10 persones, mínim 10 persones, i què implica, quines característiques ha de tindre, quins deures, quins drets ha de tindre una penya. Aleshores, no, ho veiem precipitat com altres moltes coses que estem veient precipitades. Per exemple, aquest cap de setmana va ser un desgavell, perquè aquest cap de setmana un acte tan important com el dissabte solidari i amb tanta solera com té a la nostra ciutat, que tenim moltes entitats relacionades amb ONGs i temes solidaritat, i és una, jo ho recordo des de fa molts anys, que és una festa que la gaudim molt i l'esperem cada any. Doncs aquest any ha quedat deslluïda, perquè el mateix dia teníem al Castell Nous Talents, la semifinal, teníem al Teatre Plaça també un festival, no sé si era flamenco o així, teníem la festa de Major de Baixador, teníem el Palm Market també, tenien actuacions a les Palmeres. Per tant, el resultat va ser que el dissabte solidari va quedar molt pobre, tant de participació com d'afluència de gent. O sigui, no tenia la solera que tenia altres anys. I amb el tema de les penyes, i tot es deu a l'improvisació, perquè van haver de canviar la final dels Nous Talents, avançar-la el diumenge al teatre, i jo no sé si vostè s'ha assabentat, però va començar una hora tard, van haver-hi problemes de so, etc. O sigui, improvisació. I aquí, amb el tema de les penyes, jo també veig una certa improvisació. No ho veiem malament, perquè tot el que sigui fer poble està bé, però estarem a la guait, a veure cap a on va i cap a on surt això. Veurem quantes penyes surten, veurem també quin és l'objectiu de les penyes. Mm-hmm. Bueno, no ens sembla malament d'entrada, però clar, veiem improvisació.
1: De fet, ara que menciona aquest canvi de l'horari i ubicació de la final de Nous Talents, era per la coincidència amb la final del Mundial, amb aquesta pantalla gegant que vam tenir aquí a Castelldefels, multitudinària. Com valoren també aquest tipus d'iniciativa? Una més sumada a les diferents que ens acaba de comentar que vam tenir al llarg del cap de setmana.
2: Clar, nosaltres estem totalment a favor d'instal·lar una pantalla gegant per tal de veure una final de futbol, ja sigui masculina o femenina, i ho trobem molt positiu, perquè una vegada més fa poble. Però clar, el que s'ha de fer és preveure-ho en temps. S'ha de licitar tant la pantalla com el bar. En aquest cas ho preguntarem, si s'ha licitat o no. o si s'ha fet un contracte menor. Perquè aquestes coses es poden preveure. Tu saps que s'està jugant un Mundial, saps que hi ha alguna possibilitat d'arribar a la final. Doncs això ho pots arribar mig a licitar per urgència, si vols, però ho pots tindre preparat. O sigui, aquí també veiem improvisació. No sabem si aquella ubicació era la millor. Jo entenc que, com a exresponsable de seguretat, entenc que és una ubicació en la qual no afectes a molts veïns. Això és cert. Però té un altre problema. Té el problema de que ara hi ha unes obres importants, i allà cada dia aparquen 250 cotxes. Per tant, van haver-hi dies que no van poder aparcar. I, per exemple, si això s'hagués escollit per dir alguna cosa a la muntanyeta, aquest problema no hauria passat. Sí que haurien tingut problemes de veïns, sí, els hauríem tingut. Però la muntanyeta, a més, ja té bar. No cal licitar, ja té bar. I li dones també vida amb aquest bar que està, diguéssim, una mica aïllat del centre. O sigui que les coses es poden pensar una miqueta, perquè jo, després de la final, vaig sortir a donar una volta pel carrer, això ja ho faig des de fa molts anys, quan era regidor, no? Sortia a veure l'ambient del carrer, i clar, hi havia molt sistema policial a la plaça Teresa Claramunt, però a l'Avinguda Constitució no. A l'Avinguda Constitució, a les 12:30 de nit, no hi havia ni una presència policial. I en aquell moment vaig avisar a la policia, vaig dir, escolteu, que aquí a l'Avinguda Constitució la gent està a sobre de les parades del bus, la gent està a sobre dels cotxes. Va passar una grua d'una empresa amb un cotxe que remolcava i es van pujar 15-20 crius a sobre de la grua, i la grua avançava cap a Gavà, amb els 20 crius a sobre. Unes situacions de perill molt greus. Què s'hauria d'haver fet? Sense improvisar. Pensant-ho una miqueta, talles l'Avinguda Constitució entre el pont de la Pau Casals i el pont de l'Avinguda Màlaga. Ho talles i el desvies per via fèrrea o els desvies per dintre. Clar, jo no sé si vostè ho va veure, però l'Avinguda Constitució a les 12:30 de nit estava tallada, plena de crius, amb ampolles, amb beguda, tirant ampolles al terra, a sobre de la parada de bus que van trencar els vidres. Clar, tot això, al final, què significa? Significa improvisació. Ja sabies que podíem arribar a una final. Planifica-ho bé, no costa tant, perquè els comandaments policials ja han viscut aquesta situació moltes vegades. Jo me'n recordo una vegada que vam fer un concert a la plaça Estació, que el gran problema va ser la multitud de gent que va vindre, perquè es pensava que era un concert de Flash FM, es va omplir i, clar, vam tindre un perill amb l'Avinguda Constitució i es va haver de tallar. Però ja ho vam preveure. Ja ho vam preveure quan vam veure l'afluència de gent que venia. Doncs hi ha coses que estan bé i que s'han de fer i fan poble. Però han de treballar en temps.
1: Doncs de ben segur aquestes qüestions sortiran demà al ple, aquesta principal cita política de la setmana. Començarà a la 1 del migdia al Saló de Plens. I si li sembla, comencem, perquè al principi doncs hem de destacar que aquest ple de juliol és l'últim abans d'aquesta aturada estival d'agost. Al setembre ja tornarà amb la normalitat. I a l'ordre del dia doncs no hi ha escrits per part de les entitats. Hi ha uns primers expedients que són més tècnics, més de tema de relació de llocs de treball i modificacions de la plantilla. Passem directament, si li sembla, al punt 7, on s'ha d'aprovar una nova ordenança sobre l'impost de les estades d'establiments turístics.
2: Sí, aquesta ordenança, recordem que ve regulada per la Generalitat, i ens la hem revisat, i bueno, jo, si no ens hem equivocat, les taxes estan regulades al màxim que marca la Generalitat. Per tant, estem dintre dels barems que ha marcat la Generalitat per les ciutats. O sigui, hi ha unes taxes per Barcelona i altres per la resta de ciutats. Uh-huh. En aquest cas, sí que estem complint la taula. I l'únic que aquí es preveu uns ingressos de 855.000 euros per any, i hi ha una previsió de en què es gastarà. Clar, el principal objectiu hauria de ser la promoció turística de Castelldefels i millorar la qualitat dels serveis que donem. I també, evidentment, clar, si tenim molts turistes, què implica? Reforçar neteja, reforçar policia. Doncs aquí també hi hauria d'anar-hi una part d'aquestes partides, perquè es retroalimenten, no? A més turistes necessitem més serveis, per tant, ja que recollim diners dels turistes amb aquesta taxa, doncs que repercuteixi als serveis que ho necessiten. Jo penso que anem pel bon camí, que s'està fent bé i no veiem cap punt aquí de disputa, no. Mm-hmm. Està bé.
1: Perfecte, amb això passaríem al següent punt. En aquest cas és un punt també molt tècnic, aquesta adhesió de Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona.
2: Sí, això fa molts anys que ho fem, perquè la Diputació, per exemple, cotxes de policia, fa el rènting de moltes poblacions, per tant podem fer un rènting de 50 cotxes i ens adherim i surt més barat, perquè no és el mateix negociar per 4 cotxes que negociar per 50 de moltes poblacions. Bueno, inclús jo diria que dintre d'aquests convenis marc han hagut manteniment d'ascensors, que la pròpia Diputació, no sé si era la MB, contractava una empresa per tots aquells ajuntaments que s'adherien. Així no havies de fer. Així evitem el que és la burocràcia interna. No haver de fer un plec de condicions per un contracte nou, ho fa la DIPU i ens adherim tots. Mm-hmm. És un avantatge.
1: En aquest sentit, aquí a Ràdio Castelldefels també hem parlat de la compra pública de la llum, per exemple, els proveïdors, tot això s'ha de fer amb aquests marcs que ens faciliten.
2: Clar, tot el que sigui estalviar-nos nosaltres burocràcia i temps dels nostres tècnics treballant en una cosa que... Per posar l'exemple més fàcil, el tema de les sancions. Totes van via la Diputació. No tenim aquí un software per imprimir les multes i després enviar-les al banc. No, aquest software és únic i el té la Diputació. I és un software que pot costar 1.000, però clar, serveix per una ciutat com per 100 ciutats. Mm-hmm. És una manera d'estalviar i minimitzar costos. Mm-hmm. Està molt bé, això.
1: Doncs amb això arribem al següent punt, que és l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quina importància té reforçar aquest òrgan de participació?
2: Bueno, té molta importància perquè per nosaltres, pel PSC, l'educació ha de ser un dels pilars de la ciutat, perquè darrere de l'educació tenim civisme i tenim molts valors que volem defensar. I aquí el que s'està fent, s'ha treballat aquest reglament amb el Consell Comarcal, per tant anem tots de la mà. Aquí tampoc hi ha discrepància ni divergències. Aquí el meu company, el Cristian Guillamón, és el que sí que va als consells escolars i bueno, ens va comentar que ho veu perfecte, que és una gran mesura adherir-nos amb aquest consell. Bueno, uh-huh. A l'aprovació inicial d'aquest reglament.
1: Uh-huh, perfecte. El següent punt, un punt on a més s'han desestimat unes al·legacions presentades per part de Movem en Comú Podem, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Quin serà el posicionament del Partit Socialista en aquest punt?
2: Nosaltres aquí l'aprovarem, perquè ja ho vam aprovar a l'aprovació inicial i aquí també ho aprovarem. És que aquí... ja ho vam veure amb aquell ple, Movem entra en uns temes que la veritat no és competència directa del regidor de Governació, venen marcades per a nivell europeu, estatal i Generalitat. Per tant, li poso un exemple. Nosaltres va haver un moment amb una alerta terrorista molt alta que vam voler comprar armes llargues per la policia, escopetes. I no ho vam poder, per què? Perquè la normativa geneta no ens ho permetia. Per tant, per molt que el regidor de Torres vulgui fer això o allò, no pot. I aquí l'únic que estem fent és ens estem adequant al reglament. I en aquest cas s'està millorant el reglament de l'ús de les tàsers, s'està millorant el reglament dels altres elements dissuasoris, com els sprays, etc., que abans no hi eren. Però això no s'ho ha inventat el senyor Soler, això ho ve marcat. Això no entenem també la postura de Movem, a vegades.
1: I també s'aprovarà, el següent punt serà l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Quins són els principals avenços que detecten des del Partit Socialista o quina és la seva valoració d'aquesta ordenança?
2: Aquí nosaltres no vam veure massa canvis, perquè s'han enfocat molt en els vehicles de mobilitat personal, els famosos patinets, però ja ho vam incloure en l'anterior ordenança. Aquí el que hem trobat a faltar és més valentia a l'hora de segregar els carrils bici. No han sigut prou valents. I, bueno, aquesta ordenança millora l'anterior, però la millora bàsica és adaptar-se a les noves normatives que ha marcat a la DGT o a l'àrea metropolitana o Barcelona. O sigui, les ordenances, normalment, les de mobilitat i civisme, són un reflex del que fa Barcelona, normalment, perquè Barcelona té molts més mitjans i pot preparar-se molt millor a nivell legal, a nivell jurídic, etc. I un cop ells la tenen, nosaltres podem mirar i agafar el que ens interessa o no, però sempre a partir de la llei. O sigui, hi ha un tope i no podem... Hi ha un mínim i no podem estar per sota del mínim, i a vegades Barcelona marca màxims. Aleshores, nosaltres ens movem pel mig. Aquí el que farem serà com l'altre, amb l'anterior ple, fer algunes preguntes de mobilitat que van quedar a l'aire. Per exemple, està molt bé modificar les sancions sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets, però, clar, faràs campanyes, informaràs de quan és la sanció, qui l'ha de pagar en cas de ser menor, etcètera, etcètera. Doncs també, clar, una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. Uh-huh. També ens agradaria parlar d'abusos de barri, ens agradaria parlar també d'abusos llançadera a la platja per evitar que la gent vagi en cotxe a la platja, etcètera, etcètera.
1: Uh-huh. També precisament mencionava com a exemple l'ordenança de civisme, i és la següent també que es debatrà, aquesta modificació de l'ordenança de civisme. Consideren que és una actualització necessària?
2: Sí, aquí aquesta és diferent. Aquesta és diferent perquè hi havia punts a l'ordenança de civisme que s'han mogut a altres ordenances, com la tinença d'animals, com la mobilitat, etc. Per tant, s'ha hagut de primar l'ordenança de civisme, perquè ja hi ha molts punts que es toquen amb altres ordenances, i adequar-la als temps actuals. Ens sembla que també toca bastant el tema de les terrasses al centre del poble, fa una distinció una miqueta més precisa respecte a l'anterior, però, clar, a nosaltres no ens han consultat i tenim experiència dels últims 8 anys de governar, i ens agradaria haver fet propostes. Ens diran que podem fer al·legacions, molt bé, però ens hauria agradat participar al debat, perquè tenim moltes coses a dir, tenim experiències que abans potser no es podien fer i ara sí que es podrien fer. Eren altres temps. Nosaltres, els últims 2 anys de legislatura, veníem del Covid. Veníem del Covid i tampoc podies apretar massa a les terrasses perquè havien estat tancades. Per tant, potser ara sí que es podrien fer alguns canvis importants, perquè aquí al centre del poble el tema de les terrasses, recordi vostè, que van treure una cistella a la pista de bàsquet a Can Bou perquè molestava 3 veïns. Ara l'han reposat. Però és que aquí al centre del poble, quants veïns molesta cada dissabte una festa de plaça d'església? Bueno, no passa res, és la plaça central del poble i s'ha de fer. Però, clar, i totes les terrasses del carrer Església i Arcadí Balaguer, doncs tot això ningú pensa en totes les persones que hi ha aquí visquent, i que el millor el gran problema no és la terrassa, perquè, miri, si tanquen a la 1 ja és una bona hora, però és que a les 3 i a les 4 passen camions de neteja, passant les barredores. Clar, la gent que viu aquí fins a la 1 no pot anar a dormir i a les 4 igual els desperten. Per què? Perquè han de passar les barredores abans que es munti la terrassa a les 6 del matí. Clar, tot això no està pensat. Uh-huh. I, bueno, aquí nosaltres suposo que la nostra postura serà d'abstenció, i si presentem al·legacions, a veure si ens les accepten o no, ja determinarem el nostre vot amb el ple que s'aprovi definitivament. Però, bueno, encara ho hem de parlar a nivell intern.
1: Uh-huh. Amb això arribem al punt 13 del ple de demà divendres, un punt que precisament vostè ens pot parlar des de l'experiència amb la gestió de protecció civil, perquè el que ens arriba és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, el conegut com a DUPROCIM. A més, en un estiu marcat pel risc d'incendis, aquests episodis de calor extrema que estem vivint, no només aquí a Castelldefels, de manera general.
2: És molt important aquest punt. Inclús va entrar d'urgència en comissions perquè pogués entrar en aquest ple, i és un document que unifica tots els protocols que tenim ara de prevenció, ja sigui d'incendis, d'inundació, s'ha ampliat a temes aeronàutics, sísmics i de vent, perquè ara cada vegada les ventades són més fortes, no és com fa 20 anys, potser, i també inclou una organització municipal més acurada. També hi ha un organigrama molt més acurat i també, i jo el que destacaria aquí, és tota la prevenció i detecció de riscos. Aquest document parla molt concretament en cada una de les àrees dels riscos. I això és també molt important. O sigui, si tens una bona previsió dels riscos, pots actuar. Pots actuar amb mesures de contingència, no?, per evitar-los. Uh-huh. A veure, és un document, no l'he pogut llegir perquè ens va arribar molt, molt a última hora. Ens ho van presentar a les comissions i, bueno, jo el veig molt positiu i necessari. Ja hi havia un, però era una mica més dispers i tampoc estava tan ben organitzat com aquest, que inclou tot. Per tant...
1: A més, aquest ens arriba com des de la Generalitat. És un document únic que ens ajudarà a fer una coordinació millor, entre també perquè tots els pobles, ciutats, disposarem d'un document únic, com bé diu el seu nom.
2: Sí, sí, no? I nosaltres, per desgràcia, també vam viure a Glòria, a la nostra legislatura, i bueno, estàvem preparats, però vam quedar desbordats. I a partir d'aquell episodi, doncs, la policia va comprar vehicles 4x4 que poguessin també anar per l'aigua, no? O sigui, les pick-up famoses, i bueno, es van canviar alguns protocols, però clar, ens vam trobar en una situació inèdita. I tot de l'experiència s'aprèn. I és que ara el futur és immediat, que les situacions seran de gran ventades, de gran pluges. Jo voldria destacar que a mi aquest estiu m'està recordant molt a un que vam viure fa uns quants anys, que venia a actuar David Bustamante, les Festes Major.
1: Doncs fa anys, d'això fa anys, sí. Ho recordo, sí.
2: I vam haver de suspendre-ho dues vegades, per episodis de pluja brutal. Es va suspendre a l'agost i després, no sé si ho vam veure a l'octubre, es va tornar a suspendre i jo crec que al final ja no va arribar. Si l'assegurança es va tornar els diners, doncs aquest estiu té aquesta línia, perquè si ens preguntem tota aquesta calor que fa evaporar l'aigua del mar, aquesta aigua evaporada, un dia haurà de caure. Per tant, no sé si caurà aquí o al Pirineu, però el dia que caigui caurà amb força. I és una situació molt semblant a d'aquella època. I el pitjor de tot és que els boscos estan secs, ara els matolls estan secs, per tant, qualsevol imprudència poden tindre un problema molt gran. Entenc que aquest any, com sempre, s'ha prohibit l'accés ja a les motos a la muntanya per evitar precisament això. Ara tenim també, vostè ha dit abans, no? Tenim la prohibició de focs artificials i de petards. Bueno, però a la celebració del final del Mundial es van sentir. Per tant, pots prohibir, però si no tens mitjans per fer complir la prohibició... Bueno, esperem que no tinguem cap episodi. Els nostres veïns ho estan tenint, ja van dos incendis a Gavà. Esperem que no ens arribi aquí.
1: Doncs amb això arribem als darrers minuts d'aquest espai de tertúlia política. Així que ens queden alguns punts més, però els més importants em sembla que ja els hem pogut comentar i m'agradaria demanar-li quina és la seva impressió de quina durada tindrà aquest ple.
2: Aquest ple, el no tindrà escrits inicials. Té uns punts bastant ràpids, sí que tenim dos o tres punts que tindran debat. Jo crec que pot ser un ple curt amb aquest, comparant-lo amb els anteriors, pot ser 4 hores o menys. I a les 5 podem estar fora, perquè només hi ha una moció també. Doncs jo crec que podrem estar fora abans de les 5.
1: Molt bé, doncs amb aquesta previsió, veure si es compleix. Sí. Jordi Planell, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per prendre's el cafè amb nosaltres al Coffee.
2: A vostès.
1: Adéu, bon dia. Bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11, bon dia.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També ha defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre va deixar 8 ferits, 2 dels quals greus. Mentrestant, se segueix treballant per garantir l'estabilitat a la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb Teheran, contra 2 patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem avui a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tanquen els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi va ser el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Laura Autonell, de 63 anys, es converteix en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca a orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, guanyi lectors de forma exponencial per la història de reconstrucció de la identitat del personatge principal.
1: Esports.
2: A Sydney, en joc el partit de quarts de final de la Copa del Món de waterpolo entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. Minut 7 del segon quart, 10-8 el marcador favorable a l'equip espanyol. En aquest equip hi ha fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Asten al Barça femení, fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. I el Tour de França avui, 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports, 2 dels quals de primera categoria Pogacar continua de líder.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ha arribat el moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Comencem amb l'àrea de cultura i l'agenda d'aquest cap de setmana, ja que el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano. El cicle Viu l'estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La projecció serà a les 10 de la nit de la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano, pel·lícula de 2013 dirigida per Dani de la Orden. L'Ajuntament ha incorporat la residència Catite i l'hotel Playafels al projecte emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de les àrees de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la ciutat. L'acte de la descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc aquest 21 de juliol davant dels respectius establiments i comptava amb la presència de la regidora de comerç, Mar Sicília, i del regidor de turisme i hostaleria, Guillermo Massana. I des de les àrees de participació ciutadana i joventut informen de la cloenda del programa A la nit, una altra moguda, un programa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels com a alternativa d'oci nocturn saludable per als joves. Posa aquest dissabte 25 de juliol el seu punt final a la programació esportiva amb una gran nit de tornejos al SEM Can Roca. Entre les 10 de la nit i les 6 del matí, els participants podran competir en un torneig de futbol amb equips de màxim de 5 persones i torneig de vòlei amb equips mixtos de fins a 9 participants. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major o les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi
0: ja...
1: cumple, es mi cumple.
2: 38 anys ben portats.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip, et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes
0: molt bon
1: gràcies.
0: Dia. I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Es, no sé, Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: Uh-huh. I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, uh-huh, m'explicava aquesta crida i com, doncs, sempre al final s'anava sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves, doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Mm-hmm. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribarà les festes de Canyars i sí. En pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
1: Pues mira, en totes ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando
1: las tres. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque per això són les festes.
1: I tanto. Per
0: això són les festes. I, a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si, no vaig equivocar, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les com ens estaves dient, Imma.
1: Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas, fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estaven mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè
2: tant, sí, sí.
0: La velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, és, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito és compartir.
0: Exacte, exacte, i fer aquest teixit comunitari. Sí, destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'Associació Veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, Estefania, yo creo que las fiestas de une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí que no ho tinc.
1: Sí, del 4 al 6 de setembre, les últimes de l'any, les festes de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara,
1: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure sobretot, bueno, totes les actuacions de fet. Hi haurà un espai per tothom també, s'ha pensat en absolutament cada ciutadà perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, y no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el
0: mundo
1: se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc? Del 14, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
0: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de fiesta mayor?
0: Ah, bueno, jo... Bueno, jo ja... A mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, no, a veure,
1: puc apurar 4 minuts. Tenemos tantas ganas de que venga fiesta mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas y que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent.
1: Vale,
0: sembla
1: vale.
0: Bé. Molt bé. Perfecto. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
1: Moltes gràcies
2: per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio
1: Castelldefels. El sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad, y otra distinta, el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio. Pero nosotros, en plena coordinación, por supuesto, con la Generalitat, lo que fijaremos es el momento en el que la vía presente plenas garantías de seguridad para que puedan circular por ella trenes con pasajeros.
2: Aquest incident, de quina manera pot afectar la resta d'obres del soterrament aquí a Vallbona i a Montcada i Reixac?
1: Bueno, esto, en fin, no tengo una información detallada, pero entiendo que no de manera significativa. Es decir, que esto es un incidente que, como verán ustedes, nos va a llevar un lapso de tiempo a resolver, cuestión de días, sin duda. Y bueno, pues es, yo creo que en el contexto de una obra tan compleja, tan importante y de tanta duración, mi impresión es que esto no va a tener un efecto significativo o prácticamente ningún efecto.
3: Perdona, como han llegado con nuevos compañeros, ¿nos abrimos un poquito más, por favor?
4: Sí. Secretaria, hemos visto que se estaba inspeccionando el riachuelo, el río que corre por aquí alrededor. Los vecinos también se quejan de que igual eso puede haber afectado al terreno. ¿Hay alguna pista en relación a eso?
1: Yo repito lo que le he dicho. Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas, bueno, es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido. Lo que es importante es garantizar que hagamos el análisis para saber efectivamente qué es lo que ha sucedido. Pero desde luego, de primeras, la impresión es que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Por eso también quiero dejarlo claro. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados, ¿no?
5: ¿Vale? Doncs aquestes són les explicacions de José Antonio Santano, número 2 del Ministeri de Transports, que estava explicant precisament quines han estat les darreres tasques en aquest esvoranc que s'ha produït a la zona de Montcada i Reixac, que explicava que no s'ha detectat cap afectació dels habitatges propers on s'ha produït aquest incident, tampoc de la via, que ara la prioritat és donar seguretat a aquest entorn i que això portarà uns dies. Per tant, continuaran els talls a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Ha adreçat als mitjans i a la població a una nova convocatòria dissabte per actualitzar tota aquesta informació i concretar una mica més quan es podria arribar a reprendre aquest servei, que recordem ara mateix està tallat del tot. Ha dit, a més, que en un context d'una obra tan complexa com és el soterrament d'aquesta via, aquesta incidència no tindrà un efecte significatiu. Doncs aquesta és l'última hora sobre aquesta qüestió. Petita pausa i anem cap a d'altres.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Ràdio Castelldefels.
7: Castelldefels avui.
8: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple de demà. La sessió ordinària del ple municipal de juliol, a la 1 del migdia al Saló de Plens, inclou, entre altres temes, l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança de mobilitat i també l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El ple es retransmet en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM, o bé a través de la pàgina web radiocastelldefels.org. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera aquesta situació insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. i l'acceleradora Lighton Startup 2026 ha tancat amb èxit la seva primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora. La bona acollida del programa i la qualitat dels projectes presentats han impulsat l'Ajuntament a fer un pas més en el seu compromís amb l'emprenedoria i la innovació. Per aquest motiu s'ha posat en marxa una nova fase d'acompanyament que donarà continuïtat al treball realitzat durant l'acceleradora. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una hora, el torn de l'informatiu amb els titulars destacats d'avui en detall. Fins ara.
7: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
1: Mira, el programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius i, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei en què les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Uh-huh. Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament, doncs ara faig aquestes trucades en aquest territori, sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el SECAT que hem de fer, doncs tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes, o el que ens digui. Nosaltres traslladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del CECAT o per indicació del CECAT.
0: I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
1: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una, i per tant es comença per aquí, sempre es comença per les persones més vulnerables.
0: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor, quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu quina comprovació feu, què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
1: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li, doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca, no? Busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no, estar molt més segura i en millors condicions.
0: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prema el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
1: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu, i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que fem amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
1: Bueno, no, generalment aquestes... perquè bueno, les cases estan... hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies, és com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic. I les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, eh? Que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
0: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prémer el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, doncs l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Doncs això, llavors, i coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
0: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
1: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque uns dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals... Bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú, pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla... sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant, ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que, en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar què és que fa, perquè ens truque, perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú i llavors la fem des del servei.
0: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos, també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
1: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica. Crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província, els municipis amb, o sigui, estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província, i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
0: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te, perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
1: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està, i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora, perquè no trobi a faltar tant, o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora, i no passa res, i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Doncs mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també, el Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit. I, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
0: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
1: Igualment a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant com sempre. Molt
0: perfecte.
1: Bé.
0: Adeu, bon dia, gràcies.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara a l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de CEC Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel. Exactament,
1: sí,
0: què han de fer?
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels, i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres som, ja formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans, en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FEC Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que no, de moment no el filtrarem, però sí, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a Estres Joiers i nosaltres obsequiem un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors, no n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre, sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis, que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere, amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ai, tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Joiers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Que ràpid s'han passat les 3 horetes de l'Així Som, eh? Com a mínim aquí a nosaltres, als estudis de la ràdio, això és un no parar. I quan tanquem els ulls, els tornem a obrir. Ostres, ja s'acaba l'Així Som. Com cada dia us hem preparat un programa en el que hem pogut donar veu a les veus protagonistes. Donar veu a les veus protagonistes. Molt bé, Estefania. Hem donat veu als protagonistes de la ciutat. Ens han portat diversos projectes. De fet, l'últim que hem pogut comentar, si estava atent, si ens estava escoltant, hem estat parlant d'aquesta campanya d'estiu, hashtag AvisInfluencers. Hem parlat amb Antonio Jiménez de l'associació CEC, que engegaven justament aquesta campanya, aquesta proposta de participació perquè nets i netes gravin, enregistrin un vídeo i el publiquin a xarxes socials com un reel, un vídeo en el que han d'aparèixer òbviament els seus avis. I doncs, des de l'associació CEC engegaven ara aquesta campanya perquè a més aquest diumenge arriba el dia dels avis, un dia per felicitar-los i per passar una estoneta amb ells. I ja que parlem d'avis, doncs també hem parlat del servei local de teleassistència. Hem parlat amb la cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, la Yolanda Moragas, que ens ha explicat tot allò que hi ha darrere d'aquest conegut botó vermell, aquest penjoll que porten... De fet, aquí a Castelldefels, més de 2.000 persones fan servir aquest servei local de teleassistència. Doncs tots els detalls també d'aquesta campanya d'estiu que van engegar el passat 22 de juny i on aquí, justament era aquesta data, perquè era pic de la primera onada de calor, van començar a fer trucades preventives. Ja porten més de 3.000 trucades fetes, en aquest cas concret. També, per exemple, van activar les trucades amb motiu de l'incendi que van viure fa pocs dies, crec que no arribem a 2 setmanes, o ja sí, ara mateix no m'acabo d'ubicar en el temps, però vam tenir aquest incendi ben a tocar aquí, a Gavà, i des del Servei Local de Teleassistència també van fer més de 200 trucades a ciutadans de Gavà, veïns i veïnes d'aquella zona, per alertar, per compartir les recomanacions. Un punt que m'agrada especialment recordar d'aquesta conversa que hem tingut amb Diputació de Barcelona ha estat en l'àmbit del benestar, quan ens explicava també que des del Servei Local de Teleassistència s'acompanya les persones usuàries d'una altra manera també, perquè hi ha molta gent gran que pot sentir-se sola, aquesta soledat no desitjada que malauradament doncs, forma part de moltes persones, molta gent gran, de molta ciutadania, que sobretot en dates assenyalades o en moments especials senten encara més aquesta soledat. Doncs des del Servei Local de Teleassistència fan trucades també a motiu d'aniversaris, de festes assenyalades, fan també simplement trucades de recordatori de ei, que estem aquí, t'escoltem, dediquem uns minuts, que això és al final el que ens estan demanant les persones grans, una mica d'empatia i d'escolta activa. Doncs de tot això i moltes més coses que ja no puc entrar en detall perquè com sempre m'allargo molt parlant aquí, doncs hem parlat a l'Així Som. Només us diré que si us interessa recuperar alguna de les entrevistes ho podeu fer a radiocastelldefels.org. Desitjar-vos molt bon dia, agrair-vos el vostre temps i companyia i demà tindrem més temes aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia i fins aviat.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 23 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que començarà a les 13 hores i que marcarà l'últim plenari abans de la pausa estival. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi i Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar i comparar informació de 311 municipis de la demarcació. Les atencions per ús problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos tractats pel Centre Espot. Les dades del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialment en l'atenció a adolescents i joves amb problemes d'addiccions, confirmen aquesta tendència. Actualment, els casos relacionats amb les pantalles ja presenten més de la meitat de totes les atencions que realitza el servei. Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa i Detallets i noves penyes festives. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. Comencem!

L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que tindrà lloc a partir de la 1 del migdia i que inclourà diversos punts destacats relacionats amb la mobilitat i la convivència ciutadana i la gestió municipal. Entre els assumptes més rellevants del plenari hi ha l'aprovació definitiva de la ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i a l'ús de l'espai públic. Segons la proposta que es porta a debat, aquestes dues normatives pretenen actualitzar aspectes vinculats a la regulació de terrasses, l'ocupació de l'espai públic, la convivència ciutadana i les mesures destinades a combatre conductes incíviques i molèsties derivades del soroll. Més enllà d'aquestes qüestions, el ple també abordarà altres temes de caràcter econòmic, organitzatiu i gestió municipal. Entre els punts previstos a l'ordre del dia destaquen l'aprovació d'una nova ordenança fiscal relacionada amb el recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, l'adhesió al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona, l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal i l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. La sessió inclourà també el debat sobre el document únic de protecció civil municipal, diversos expedients relacionats amb personal municipal i actuacions urbanístiques, així com l'otorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. En l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern, el plenari donarà compte de les principals resolucions d'alcaldia i de la Junta de Govern local. A més, es debatrà una única moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, AM, sobre el model de patrimoni al servei de la ciutadania. Com és habitual, la sessió finalitzarà amb els assumptes d'urgència, si n'hi ha, i el torn de precs i preguntes. El ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels al dial 98.0 de la freqüència modulada, al canal municipal de YouTube, de la pàgina web castelldefels.org, de la pantalla instal·lada a la plaça de l'Església i el perfil de l'Ajuntament a la xarxa social X. La

0: com part a la ciutadania, incorpora noves funcionalitats com la generació d'informes, mapes, gràfics i taules descarregables, així com recursos formatius relacionats amb la gestió municipal. Segons ens explica Nicolás Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona, el centre d'anàlisi ha evolucionat des d'un simple repositori d'informació cap a una eina orientada a la presa de decisions. L'escoltem.
1: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més, és a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
0: Una de les principals unitats del sistema és la possibilitat de comparar cada municipi amb altres poblacions similars, amb la seva comarca, amb el conjunt de la província. Una eina que permet contextualitzar les dades i anticipar necessitats futures en àmbits com l'habitatge, els serveis socials, la mobilitat o els equipaments públics. Així ens explica Nicolás Pérez Sánchez.
1: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Precisament navegant per aquesta plataforma es poden obtenir algunes dades destacables sobre Castelldefels. Segons els indicadors del Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, la ciutat ha registrat en els darrers 5 anys un creixement de població del 4,22%, una xifra superior a la dels municipis de característiques similars que se situa en el 3,51%. I també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. La plataforma també assenyala que Castelldefels disposa d'una població relativament més jove que els seus municipis de referència. L'edat mitjana és de 42,52 anys, és a dir, 1,51 anys inferior a la dels municipis comparables i 1,19 anys inferior a la mitjana comarcal. A més, l'eina destaca altres factors com la densitat de població elevada, un relleu generacional favorable i diversos indicadors vinculats a l'activitat econòmica i turística del municipi. Segons la Diputació, aquestes dades no impliquen cap valoració positiva o negativa, però sí poden ajudar a anticipar necessitats futures i orientar les polítiques públiques. Ho destaca així Nicolás Pérez Sánchez.
1: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
0: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals es va posar en marxa l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta al conjunt de la ciutadania. La Diputació treballa ara per integrar-la progressivament a les pàgines web municipals i continuar ampliant els indicadors disponibles, amb l'objectiu de reforçar la transparència, facilitar la planificació municipal i donar suport a la presa de decisions basada en dades.

0: Les pantalles s'han convertit en una part habitual de la vida quotidiana d'infants i adolescents, però el seu ús excessiu continua generant preocupació entre els professionals de la salut i la prevenció. Coincidint amb l'inici de les vacances escolars, quan augmenta el temps lliure i es redueixen les rutines habituals, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar el focus en la necessitat de promoure un ús saludable de la tecnologia. Les dades del centre SPOT de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a adolescents i joves amb conductes addictives, reflecteixen un increment dels problemes relacionats amb les pantalles. Actualment, aquests casos ja representen més de la meitat de totes les atencions que presta el servei. Ho explica així Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del centre SPOT de la Diputació de Barcelona.
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que tenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem amb un 17,5% de casos de noies i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Segons les dades del centre, la demanda de tractament relacionada amb les pantalles ha augmentat un 15% l'últim any. La major part dels casos corresponen a nois amb problemes vinculats amb videojocs, mentre que les noies predomina l'ús problemàtic de les xarxes socials. Els professionals alerten que l'adolescència és una etapa especialment sensible perquè el cervell encara es troba en desenvolupament. Aquesta circumstància pot afavorir conductes impulsives i dificultar la gestió adequada del temps dedicat als dispositius digitals o xarxes socials. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una campanya de desconnexió digital coincidint amb les vacances d'estiu. La iniciativa vol ajudar les famílies a trobar alternatives a les pantalles i reforçar hàbits saludables durant els mesos en què els infants i adolescents disposen de més temps lliure. La presidenta de l'entitat, Anna Plans, destaca que la infància necessita sobretot joc, moviment, creativitat i relacions presencials. L'escoltem.
2: L'infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses, i per tant ja sabem que la infància el joc, el jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions, doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: La campanya inclou una guia gratuïta amb activitats analògiques i recursos perquè les famílies puguin reduir el temps de pantalla durant l'estiu. Des de l'associació defensen que la clau no és prohibir la tecnologia, sinó introduir-la de manera progressiva i adequada a la maduresa dels menors. En aquest sentit, Anna Plans recomana retardar tant com sigui possible l'accés als telèfons mòbils i a les xarxes socials i aposta per l'acompanyament familiar com a principal eina educativa. Escoltem les seves recomanacions.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: L'entitat considera que cada any que retarda l'accés a les xarxes socials suposa un benefici per al desenvolupament d'infants i adolescents. Per això insisteix en que és més útil mantenir converses obertes i establir límits clars que no pas centrar-se únicament en les prohibicions. A més, Anna Plans recorda que moltes de les plataformes digitals estan dissenyades específicament per captar l'atenció dels usuaris durant el màxim temps possible, una situació que afecta especialment als adolescents, ja que els mecanismes de control i presa de decisions del cervell encara estan en desenvolupament. Escoltem les seves declaracions.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan es trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: Tant el centre Espot com les entitats especialitzades en salut digital coincideixen que l'estiu pot ser un període de més risc per l'augment del temps lliure, però també una oportunitat per recuperar espais de joc, reforçar les relacions familiars i promoure una relació més equilibrada amb la tecnologia. L'objectiu, asseguren, no és eliminar les pantalles de la vida dels joves, sinó ajudar-los a fer-ne un ús conscient, saludable i adaptat a cada etapa del desenvolupament. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. La programació d'enguany tindrà com a grans reclams musicals les actuacions de Chenoa i The Tallets, però també incorporarà propostes per a diferents generacions i estils, des del pop català fins a la música clàssica, passant per la cultura popular i les iniciatives comunitàries. Un dels noms més destacats serà el de Chenoa, que actuarà el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta, en el que està cridat a ser un dels grans concerts de les festes. L'artista, amb més de dues dècades de trajectòria als escenaris, serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical principal. L'altre cap de cartell serà The Tallets, que pujaran a l'escenari de la Muntanyeta el 15 d'agost. El duet mataroní, convertit en un dels fenòmens musicals més destacats de la música catalana dels darrers anys, oferirà un dels concerts més esperats de la Festa Major. La programació musical començarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església amb el concert Ginestà, una de les bandes de referència del pop català actual, i continuarà aquella mateixa nit amb l'actuació de Los Toreros Muertos, grup liderat per Pablo Carbonell, que recupera els grans èxits de la movida madrilenya. La música també tindrà espai per altres formats. El mateix 15 d'agost, la Camerata Bacacis oferirà un concert a la plaça de l'Església amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a tots els públics. Entre les propostes consolidades també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per Aviva. La cita tindrà lloc el 13 d'agost al pàrquing del CERT i combinarà música, activitats i participació ciutadana. Però la Festa Major d'enguany no només arribarà amb novetats musicals. Una de les principals estrenes serà la creació de les primeres penyes de la Festa Major de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana, reforçar els vincles comunitaris i donar més protagonisme als veïns i veïnes en el desenvolupament de les festes. Cada penya haurà d'estar formada per almenys 10 persones, disposar d'un nom propi i una samarreta identificativa. A més de participar en la programació general, les penyes prendran part en activitats específiques organitzades per l'Ajuntament i seran convidades a actes institucionals com la recepció oficial del pregó. Les inscripcions romandran obertes fins al dia 31 de juliol. La cultura popular tornarà a tenir també un paper destacat dins de la programació festiva. La llegenda del Garigot, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major, es representarà el 8 d'agost a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. L'agrupació Cultura Popular ha obert una convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar en un espectacle com actors, actrius o figurants. A més, els castellers de Castelldefels, els Grocs, protagonitzaran una nova diada castellera de Festa Major, enguany emmarcada en la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Per acostar el món casteller a la ciutadania, la colla ha programat dos assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost, convidant a tothom a participar-hi i a descobrir una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Amb aquestes propostes, Castelldefels prepara 4 dies de celebració on la música, la cultura popular i la participació ciutadana compartiran protagonisme en una Festa Major que busca arribar a tots els públics i reforçar el sentiment de comunitat a la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui dijous 23 de juliol a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. Les atencions per ús de problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos als centres Espot. I Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa, detallets i noves penyes festives. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a blessing.
1: Et tu parles en français?

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. L'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop, ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
2: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
0: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
3: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es va emportar una grua que quedarà soterrada. De moment, es desconeixen les causes de l'incident.
0: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei. I els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Clàudia Serra?
4: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2, els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
0: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
2: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
0: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
5: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí, a la plaça de Sants de Barcelona, encara no està normalitzada. I no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
0: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera, manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
2: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
0: Madrid, Tania Tàpia.
6: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
7: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
0: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
2: I justament a la plana de Lleida i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses a Lleida són ben buides.
0: Lleida, Estela Bussó. Somms.
8: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
0: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la fúmiga abans que no es retirin.
2: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
9: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
0: No serà una setmana de retard,
9: no? Havia de començar dos quarts de dues i hores d'ara encara no comença.
0: Paciència.
9: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'Alemanya arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça, aquest migdia, s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
0: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
4: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Seguim amb temperatures altíssimes.
11: Avui pugen, per tant, si ahir la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat a la Ribera d'Ebre, sobretot, i el Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també, déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports, i potser menys probable el Ripollès. Demà la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda. Demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixada de temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
0: Com ens hem de veure, que celebrem 36 graus, però sí, venim d'on venim, efectivament.
11: Exacte.
0: És una baixada.
11: I amb molta calor, les tempestes poden ser molt fortes, venim seguint diumenge, eh?
0: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar rependents. Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:08 minuts. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
12: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvorant que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions d'ADIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats, tot i això es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvorant.
13: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
14: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
15: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
3: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
0: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
8: Sí, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
16: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
8: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un perill

0: que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'Esboranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí, perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Massanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
2: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
3: Ahora, un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Para Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
4: Pero lío, la gente no se aclara.
1: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
5: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
6: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Montcada. Resulta que llegamos aquí y tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
7: Yo ahora vaig a Reus. Normalment vaig fins a Sants sense canvi de tren, no? He baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus en deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
1: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
0: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
9: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
8: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
8: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.

0: Flament.
1: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
2: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
1: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'1 milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals i les declarava.
2: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
2: Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
2: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
2: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
1: A banda d'aquestes explicacions, Tània, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
3: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, en filtracions.
2: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
3: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. Les desvincula de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
2: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
1: Passen 20 minuts de les 2. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
4: Catalunya migdia.
5: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
6: Catalunya migdia.
1: Passen 20 minuts de les 2. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que les l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar, avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
0: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
8: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
9: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permet que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
9: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà admet que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
11: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
12: Bon dia. Els estudis de la UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
13: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. No hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
12: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobretot climatitzar les seves cases.
1: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
14: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. A l'ESR és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Ben bé fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
14: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
16: És a última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
17: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
14: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
18: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
14: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
1: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
19: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Teheran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor. Els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Teheran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
20: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
19: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
1: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
21: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
19: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
21: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
22: Aquí s'ajunten dues coses. El reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
21: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
1: 2:45 de la tarda. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
23: Per a dues companyies, aquesta és una aliança estratègica, amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta d'Almussafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
24: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem codesenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, 5 productes.
23: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
25: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local, per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
23: Ford produirà així el Musafes 3 models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely 2 SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
1: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
2: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord, mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses, i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
2: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
1: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
1: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
7: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
7: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
26: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
27: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia. Comencem amb el Tinglado.
29: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
1: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peia o Svetlana, obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
30: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Nina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
0: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
30: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
1: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
8: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable, però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos, quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribeau, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
9: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici, hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
8: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
1: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
10: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
11: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
10: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:45 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
12: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Buckin' Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
1: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
13: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
14: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
13: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
14: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
13: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estatge de pretemporada.
1: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Siria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
13: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Siria, ha demanat al Barça, en primera instància, que el reconegui formalment com a candidat.
15: Ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables, i per tant que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions del Barça.
13: Siria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Siria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Siria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els i van donar suport.
1: I on també continua l'activitat és l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
16: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent de Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
17: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
16: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
17: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
16: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
1: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevada, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
2: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha 2 que començarien la Lliga el 16 d'agost. Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els 2 amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes 2 o 3 setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el 3er amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
3: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos 2 últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
2: L'Espanyol Sabadell de dissabte a 12:45 del matí el podreu seguir en directe per Esport 3.
1: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el 2er amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
9: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el 3er gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
4: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
9: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
4: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
9: Mentrestant, l'altre equip català de segona, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estatge aquests dies a Salou. El proper amistós serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
1: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserraia.
18: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo De Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
1: Faltan una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
5: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
1: Parlarem,
5: miqueta...
1: entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
19: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
7: Tota la informació a buitaull.cat.
19: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
6: Catalunya migdia.
20: Casa i el Sudan.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
23: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
23: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
24: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
25: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà l'Alp d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest Tour, en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entremig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
1: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és l'eslovè Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
25: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zach Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys. I ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
26: Estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar, doncs ja, ara estem segon i a veure com farem els últims dies.
25: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alp d'Huez.
26: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
25: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
1: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
25: Bona tarda.
31: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Sí. 5 minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Ernest.
0: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada. És a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Bascón i havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
1: Deixem fer un parell de preguntes. L'una, Ezonia ja és reincident, vull dir, no és la primera vegada que munta un embolic.
0: No. Ni l'última, segurament.
1: No, i de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador, encara en falten molts més de fitxatges?
0: 2 o 3. 3, probablement.
1: Sí, sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, estan refent de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
0: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya guanyava de tant, guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
8: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
0: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay, perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes, aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
1: Sí.
0: Aquí també ha passat.
1: S'ha espatllat el rellotge.
0: Havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
5: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una miqueta, vale, moltes excursions, al final el partit, la situació d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat els darrers minuts, i res, felicitar Austràlia i a seguir.
0: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
1: Mític, en aquest cas, el bàsquet, avui el waterpolo.
0: I sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes, i atenció, perquè aquest partit és important per un motiu, i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
10: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
1: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
11: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la 6a incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
1: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis, perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
11: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
1: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
11: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
1: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia. Són les 3.
23: Catalunya Migdia.
1: Començarem, doncs, la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera, desmenteix el seu amic i empresari, Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que ahir va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac, i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de Rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
3: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
2: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de Rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels Comuns.
13: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
12: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
2: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dos estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona
4: tarda. Hola, bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
7: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
4: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
2: Manifest d'una cinquantena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora d'Alcoi no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
1: Passant gairebé 7 minuts de les 3.
22: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Òscar.
1: I la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda.
1: I en els pròxims minuts arribarà Marc Molins, advocat, que està patint des de primera hora del matí. Perquè a primera hora del matí ens ha dit tinc un judici que se'n pot allargar i igual arriba una mica tard. Tot i això, li feia molta il·lusió venir perquè és l'últim dia de la temporada i, per tant, no ha volgut que l'alliberéssim. Per tant, si ens estàs escoltant, Marc, no cal que corris, tranquil, i arribaràs. Nosaltres
9: ja sabem, sabem que la justícia és lenta.
1: Ja, ja ho sé, això.
14: I no acabarem el programa fins que no arribi ell.
1: Home, no, compte que les 4 en venen nosaltres. Vull dir que si hem d'enveir el temps de la tarda d'estiu, això serà més difícil, però, en tot cas, l'esperarem aquí. Per tant, el Marc Molins, que s'afegirà en el moment que pugui arribar, perquè insisteixo que tenia aquest judici que se li ha allargat. Qui no fa tard és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Com estàs?
15: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, aquí.
15: Ja, a punt de vacances,
1: En refugi climàtic estem dins de Catalunya Ràdio. Estem en refugi climàtic i això sempre s'agraeix. Per tant, sí, sí, a punt de vacances, correcte.
15: Sí, molt bé, molt bé.
1: Dos dies, avui i demà.
15: Molt bé. Demà.
1: Què ens proposes?
15: Ara que tothom parla de l'Odissea de Christopher Nolan, a mi m'agradaria parlar-vos d'un mite. Ja sabeu que l'Odissea s'atribueix a Homer i explicar el viatge d'Ulisses des que se'n va a la Guerra de Troia fins que torna a Ítaca molts anys més tard. Podríem dir que es perd pel camí. També s'atribueix a Homer la Ilíada, que és un poema èpic que narra una part de la Guerra de Troia i se centra en la figura d'Aquiles, que és un heroi més vulnerable que Ulisses perquè té un taló fràgil, com ja sabeu. I després hi ha l'Eneida, que és un poema èpic de Virgili que va deixar inacabat l'any de 9 abans de Crist. Està molt inspirat en l'Odissea i en la Ilíada, que són molt anteriors, són del segle VIII o del segle VII abans de Crist, però hi ha una figura dins la mitologia grega que és Cassandra, i el mite de Cassandra, i m'agradaria explicar-vos la seva història com una mena de relat d'estiu, no? Ara que estem a punt de fer vacances i que estem esperant en Marc, i fem aquest conte, aquest relat. Llavors, ja us explicaré que Cassandra era la filla de Dècuba i de Príam, el rei de Troia, i tenia un germà bessó, Nelen. I quan els pares d'aquests nadons celebren la festa del seu naixement al temple d'Apolo, a fora de les muralles de Troia, els nins se queden dormits, no? I quan s'acaba la festa, fixeu-vos que és la festa per celebrar el naixement d'aquests nadons, no? Doncs els pares s'obliden dels infants i se'n van, i els deixen allà, en el temple, no? Na Cassandra i Nelen passen la nit al temple tots sols, i l'endemà, quan els van a cercar, veuen que les serps sagrades de l'altar els llepen les orelles per purificar-los, no? I així és com Cassandra i Helen reben el do de la profecia. Aquesta és una de les llegendes sobre la història de Cassandra. Una altra llegenda diu que Apolo s'enamora de Cassandra i li promet que li ensenyarà a veure el futur si ella accepta que ell l'estimi, per dir-ho de qualque manera, no? Llavors ella primer diu que sí, que accepta, però un cop instruïda es fa enrere i ja no vol rotllo amb Napolo. I Napolo s'emprenya, li escupa la boca i la maleix. De manera que ningú es creurà mai les visions premonitòries de Cassandra. Ella serà capaç de veure el futur, però ningú la creurà mai, no? Llavors, les profecies de Cassandra s'esmenten a les històries sobre la guerra de Troia. Ella ja sap que Paris portarà la destrucció, per exemple. Sap que Héctor morirà. És l'única, juntament amb l'endeví Laocont, que s'oposa a que fiquin dins la ciutat el famós cavall de fusta que els grecs han deixat abandonat a la platja, perquè sap, ella sap que és un parany, però ella diu totes aquestes coses i ningú li fa cas, no? Llavors, Cassandra va ser capaç fins i tot de predir la seva pròpia desgràcia, és a dir, podia veure el futur, però no podia evitar aquest futur, la qual cosa és bastant desesperant, no? Llavors, Cassandra representa l'arquetip de personatge que té raó, però que és castigat per dir veritats que ningú vol sentir o que ningú vol creure. La síndrome de Cassandra respon al sentiment que tenen les persones que veuen el perill, són conscients del que passarà, però no hi poden fer res perquè ningú els escolta o es minimitza el que diuen i s'han d'enfrontar a la frustració de veure que les seves prediccions s'estan complint, però també pateixen per ser ignorats encara que l'evidència estigui de part seva, no? Fins i tot pot passar que siguin rebutjats per l'entorn social, professional, institucional, per dir allò que no convé que se sàpiga o directament per dir el que ningú vol sentir, no? Llavors, què passa? Que ara mateix científics, meteoròlegs, ecologistes, gent de la pagesia, bombers, periodistes... Hi ha moltíssimes persones que han de suportar que el negacionisme climàtic s'imposi en els seus raonaments i en els seus advertiments, i no només en el tema del clima, no? També en l'habitatge, en la massificació turística, en les amenaces arran d'una manca de polítiques socials públiques eficaces, etc, etc, etc. Llavors, tot això m'ha fet pensar en una cosa que deia l'escriptor mallorquí Guillem Frontera. Ell deia que mai no s'havia escoltat tan poc la intel·lectualitat com ara, no? Però jo hi afegiria

0: massa bé, no? I això, el mite de Cassandra, m'ha recordat ara, ho portarà més cap al Polònia.
1: Oh. Cadascú, cadascú sí, tira cap a casa
0: seva. Recordat, us en recordeu quan imitaven a Joan Tardà i deia allò de algú ho havia de dir?
1: Sí.
0: Doncs, a vegades, això passa molt en política, no? Que hi ha opcions polítiques, no? O que hi ha partits, o que hi ha polítics també dins dels seus partits, que a vegades, doncs, queden fora del carril central, no? I això és molt perillós, i per això és necessari, no? Unes societats amb partits, institucions, mitjans de comunicació que fomentin el sentit crític i que fomentin la dissidència interna, i que no passi res per dir que no estàs a favor d'una cosa dins d'una organització, i fins i tot també els mitjans, a vegades, doncs, tenim una responsabilitat en normalitzar-ho i no dramatitzar en excés les coses, perquè quan s'ofega el debat i quan les veus que molesten o no diuen el que toca en aquell moment o no estan a la centralitat, doncs s'arraconen, no va bé, no? I evidentment, això també ens passa en aquest moment en molts altres àmbits. És a dir, la Llucia parlava del tema de la crisi climàtica, no? És a dir, ara sí que ja és molt mainstream, ni que estem fatal, a més, només cal sortir al carrer per veure com estem, i la gent, els treballadors agrícoles que no poden anar a collir fruita i que han de fer uns horaris intempestius per anar-hi. Però fa uns anys, doncs, era molt friqui, no? I era molt friqui parlar del decreixement, i era molt friqui dir que s'havia d'acabar l'especulació amb l'habitatge i que potser no podia ser un creixement turístic, no podia ser infinit. Bé, i al final, doncs, resulta que potser no tenien raó en tot el que deien aquella gent fa 30 o 40 anys, però si s'hagués permès, doncs, un debat més adult i més raonat, doncs segurament ara no tindríem moltes externalitats negatives que tenim a nivell climàtic o a nivell de model econòmic al nostre país.
2: Jo crec que el que ens està passant és que hi ha moltes ganes d'imposar la pròpia veritat. I passa, doncs, en molts aspectes. No s'escolta prou, és a dir, no s'escolta gens el dissident, ni a les organitzacions, ni en política. O sigui, és molt comú veure com passa que hi ha una decisió majoritària o una directriu majoritària a l'organització que sigui, i el que ho veu diferent procura no ser vist, no ser detectat, perquè sembla que el qui es mou no surt a la foto, llavors, no? Per tant, més val la pena seguir el camí principal, el que es diu, el que marca, doncs, el president de Gà, líder polític de torn, abans que decidir, perquè si no, si dissenteixo, doncs igual no estic ben vist, que és el sentiment que hi ha. I quan la dissidència es manifesta, la discrepància es manifesta en un sentit constructiu, és quan s'avança. I el fet de voler tancar polítiques, per exemple, a base de decret, agafant el fil de la política que deia el Ferran, no és una bona manera, perquè els decrets no són innocus, perquè si després no es convaliden, els efectes es manifesten, té uns efectes, allò agafa vida i unes aplicacions que després què passa quan es deroga. Però sembla que hi ha la frivolitat de regular cop de decret sense voler escoltar la resta, perquè segurament et diran que allò que tens entre mans, doncs, no ho acaben de veure bé, o tenen proves de que allò no funciona. Per tant, quina por hi ha a intentar consensuar? Jo consensuo amb els meus, i tant, però també és necessari consensuar amb el dissident, en política, a la feina, a la premsa, i també donar veu al que no és el corrent més típic, perquè si no haguéssim donat veu a les que deien que hi havia un canvi climàtic, doncs ho haguéssim anat negant perquè el mainstream ho negava fins que ara ja està sobre la taula, doncs no hi haguéssim arribat mai. I si no donem veu a tot el sector, perquè parlo del meu perquè sempre vaig allà mateix, al món de l'habitatge, seguirem tenint una crisi d'habitatge de cavall. I així ens resistim a escoltar el que no en dona la raó.
1: Jo estava pensant que el fet que hi hagi una pel·lícula com l'Odissea, de Christopher Nolan, ha fet que aquesta crec que sigui la tercera dèria que fa referència a històries clàssiques gregues. Totes les dèries diferents, i sobre temes diferents, però, mira, benvinguda sigui una pel·lícula com aquesta perquè ens faci recuperar un coneixement que ara mateix tenim com molt oblidat, en el nostre dia a dia. I és la tercera dèria. Recordo una de l'Empar Moliner, i una altra, no sé si va ser tu o va ser la Carlota Gurt. I
3: la Carlota,
1: altra,
3: segurament.
1: Doncs la Carlota, i tu.
0: Sou uns intel·lectuals.
3: Les tres escriptores, que exacte. És que, clar, és la nostra base.
1: Que tireu també, sí, es compreu cap a casa, les tres.
0: Jo t'he de dir que dues vegades he intentat llegir-me classes grecs i no he pogut.
3: És una bona època, ara, a l'estiu, llegir l'Odissea. I hi ha uns llibres molt interessants.

0: vaig, no vaig posar.
1: I un altre,
0: vull dir, vas superior, a mi.
1: Un altre pou de sabidoria són els contes de les mil i una nits.
2: Això és veres.
1: Xulíssims.
3: Sí. Sí. Sí.
2: Però dic que hi ha uns llibres molt interessants sobre la teoria. Són teòrics sobre l'Odissea i sobre l'Ilíada. Mm. I llavors explica molt bé tota la mitologia grega i són fascinants, eh?
3: Mira, no. El Ferran fa cara de no em convencerà.
0: De moment estic llegint Ferran Torrent.
3: Que no seria el mateix.
0: No, però em diverteix. Però em diverteix molt.
3: Ah, bueno, està bé, escolta'm.
1: Per divertir de la camisa que ens porta avui el Ferran. Porta una camisa de quadros, no la vivis mai amb camisa de quadros. Escolta, sí. Ja fa estiu.
0: Sí, és que avui fa festa.
1: Home, sí. Ja es nota.
3: Per tant, vas amb el look dels dies festius, eh?
0: Estic fent un KitKat perquè com que tinc poques vacances, doncs.
3: Molt bé.
1: Bueno, és així.
3: Llucia, gràcies. Bona tarda. Gràcies. I bon estiu.
2: Bon estiu. Bona
3: Ferrada. Passen 3 minuts d'un quart de 4. Bé, anem amb els temes del dia. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies, en aquell punt, s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del mateix lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix cap calendari concret.
4: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta, el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
3: La situació ha provocat avui un malestar evident dels usuaris que han afegit un nou periple i que s'han queixat de falta d'informació i d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santano ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han descartat cap altre problema.
4: Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante, porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías, porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
3: Això sí, de moment no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc.
4: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
3: S'està reomplint l'esvoranc amb formigó i, a tall d'anècdota, si voleu, la grua que va caure pel forat quedarà allà, sepultada pel formigó. No és molt difícil de treure-la i, per tant, quedarà sepultada per les tones de formigó que hi posaran a sobre. No sé què us sembla tot plegat, l'esvoranc, les declaracions de Santano i, si voleu, afegir una mica a una flamarada de 4 pisos d'alçada que hem tingut durant 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona i un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, que és veritat que són 3 incidents que no tenen relació entre ells, però que sí que demostren que, vaja, amb obres públiques estan passant coses.
0: Bueno, demostra que s'estan passant coses. També és veritat que perquè s'estan fent coses. És a dir, si tu fas un túnel, com el que s'està fent a Sants, doncs la màquina es pot equivocar i punxar una canonada del gas i que passi el que va passar ahir. El tema de l'L9 ja hi hauria més de parlar, però com que jo no sóc enginyer de ponts i camins, no sóc capaç de valorar per què ha passat. I el tema de Rodalies, no. El tema de Rodalies és una qüestió estructural. És veritat que s'estan fent obres i que les obres, doncs, a vegades causen...
3: Algunes d'elles que fa anys que estaven pendents.
0: Exacte, però causen molèsties i tenen algunes incidències, però, com que aquí estem per fer una valoració política, el que ens sembla increïble és que el secretari d'Estat d'Infraestructures pugui dir que això de Rodalies, aquest és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya. És a dir, formigó, el que estan posant allà al forat per tapar-lo, i també una mica la seva cara. Val? Perquè, és a dir, és veritat que hi ha una part de... És a dir, que la Generalitat decideix els preus, decideix els horaris,
3: no, sí,
0: i que se n'ha d'ocupar d'atendre en cas de... en la informació i preveure, doncs, assistir als viatgers en cas d'incidències, però estem parlant d'una xarxa que la gestiona DIF, que la gestiona Renfe, que el que té la responsabilitat total és el Ministeri, i, per tant, no pot dir això. Passa que el secretari d'Estat també jo crec que es beneficia doncs, d'un govern de la Generalitat que té en això una actitud poc agressiva. I em sap greu usar la paraula agressiva, perquè crec que, com que entenc que són exigents, doncs ho han de ser més. I segurament un pas més en l'exigència és una certa agressivitat en què el senyor Santano i el senyor Òscar Puente, entre tuit i tuit i Vamos España i el contents que estan d'haver guanyat el Mundial de Futbol, doncs algú se n'hauria d'ocupar una mica d'això i haurien de tindre una mica de vergonya de quina és la situació de la xarxa de Rodalies que ells gestionen a Catalunya.
1: Jo crec que és intolerable el que ha manifestat aquest senyor, que el secretari d'Estat, algú li hauria d'estar demanant ja una dimissió. Primera, per dir una mentida i una cosa que no és certa. Per tant, la conselleria li hauria de demanar i exigir primer una rectificació. D'aquí depèn la infraestructura. I la segona, aquest senyor no pot dir a la cara dels catalans que el que ha passat és culpa de Catalunya, de la Generalitat, del govern de Catalunya, perquè això no... O sigui, per tant, el que correspon és que hi hagi una mica de dignitat al govern i se li demani a aquest senyor que plegui, perquè manifestament se n'està fotent de nosaltres quan fa dos dies han sortit els nivells d'inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i quan veiem que ni de lluny s'inverteix el que toca.
0: Aquest secretari d'Estat, resulta... que per cert va ser el que quan hi va haver la crisi forta de Rodalies per lo de Gelida, va dir que s'instal·laria a Catalunya sí. I s'hi va estar quatre
1: sí,
0: dies.
1: Sí, però res, va marxar de seguida perquè deia que ja estava. Per tant, el que jo deia és que ja m'ha estallat i ja m'ha marxat, hosti.
0: Ai, perdona.
1: Sí, no, vull dir que aquest senyor... O sigui, fa quatre dies que havien sortit tot el tema de la manca d'inversions a Catalunya, de sí. Com no s'havia estat invertint. I tu dius, sí, passen coses perquè es fan coses. Doncs mira, no hi estic d'acord. Perquè es fan coses i s'han de fer bé. I si no hi arriba, i si es fan les licitacions per un preu que no correspon, perquè el que vols és adjudicar-te l'obra i l'infraestructura, i retalles per aquí i retalles per allà, poden passar coses. És més fàcil que passen coses que si no pas, si t'hi fixes amb els preus i amb el que efectivament et costa desenvolupar aquella obra. No és ni mig normal... que en una setmana, 15 dies...
0: Que haurien de pagar més.
1: I jo el que dic és que s'haurien de fer les licitacions no amb baixes temeràries, ni a la baixa, ni donar l'adjudicació al que més barat ho fa. Perquè en una... Què és? 15 dies, 3 setmanes.
0: Sí, sí.
1: 3 coses grosses, perquè no estem parlant d'anècdotes, estem parlant de 3 coses grosses. Una d'elles, que hi ha gent al Puiget que encara no poden tornar a casa. La malfiança que genera la ciutadania, el fet de dir, hosti, obren al costat de casa meva, a veure què passarà. No hi ha dret a què haguem de patir quan fan obres. Si no les poden fer totes alhora, que no les
0: sí,
1: hi facin.
0: No, l'angoixa d'aquesta gent, tant a Montcada com al Puiget, de...
1: Montcada.
0: Ostres, els edificis, no?
3: Clar, el que soterrament... diguin, no, torni, que no hi ha cap perill.
1: El soterrament de Montcada...
3: Tampoc no n'hi havia, en teoria, abans que s'obrís el primer esvoranc.
1: El soterrament de Montcada fa anys i panys que es reivindica. Sí. Molts anys. Sí, I posar una línia al dichós pressupost de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat per aquella línia, no hi havia manera. Finalment, sembla que soterraran. No ho veurem.
0: Sí, però a sobre ens hem de sentir una cosa.
1: Home, per l'amor de Déu.
0: Que em sembla bastant vergonyosa.
1: I estic d'acord amb el Ferran que el govern ha de ser més contundent. Igual que havia de ser més contundent la consellera d'Economia quan va sortir el dèficit d'inversions a Catalunya, que va sortir, doncs, bueno, ja ho mirarem, ja ho parlarem allà
0: sí,
1: al Consell.
0: Sí, perquè ells a Madrid s'escuden en què per culpa de la pressió política del PSC i sobretot doncs, dels partits independentistes a l'hora de negociar els pressupostos, s'acaba, ells diuen, sobrepressupostant. És a dir,
1: sobre el paper, clar.
0: Home, ells diuen, no, clar, és que com que ens pressionen tant, acabem dient, perquè puguin sortir a ensenyar el trofeu que invertirem a Catalunya, el que és impossible invertir. Jo crec que això... clar, quan tu
1: veus... això és un delicte, quasi bé.
0: Clar, això... pot ser creïble si tu dius, no, mira, ens hem quedat al 70%, perquè realment...
1: Perquè sempre passen coses.
0: Sempre passen coses, surt. A vegades els projectes costa tirar-los endavant, licitar, no? Si s'ha d'expropiar, tots aquests processos que la Lourdes coneix. Però clar, quan estem parlant d'una execució pressupostària del 10%...
1: Clar, home, no és ni mig normal. Llavors la gent ens enfadem, clar que ens enfadem i que reivindiquem un finançament just, clar que sí.
0: Doncs res, vamos
1: a Espanya. I un govern beligerant en aquest sentit. Exacte, però hem guanyat la Lliga, la Copa del Món. No.
3: Bé, doncs en tot cas aquesta és la situació. Falta 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Farem una pausa i canviarem de tema. Estem pendents de poder saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Hem quedat amb ell. En els pròxims minuts podem saludar-lo i li demanarem, no tant per les raons del forat, perquè ja us avanço que la seva explicació serà que no depèn d'ell, que això venia de DIF, però com a mínim sí per veure si el sistema que han ideat perquè la gent tingui un transport alternatiu en aquest tram que està tallat i que ha generat tants problemes aquest matí i que a més a més és una mena de gincama en què han d'arribar a una estació, canviar en algun tronc, fins i tot caminar 5 minuts pel carrer per arribar a una altra estació, doncs a veure si el poden canviar o no i si tenen alguna previsió de quan durarà aquest tall, perquè ja hem sentit que el secretari Santano ha dit que aquest dissabte podran dir quan dura. No sé si des de Rodalies tenen més dades o no. Fem una pausa i després reprenem amb més coses fins que no puguem parlar amb Òscar Playà, director de Rodalies, que necessita això, s'ha compromès a atendre'ns i ens atendrà en els seus 6 minuts.
5: Catalunya migdia.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar? O fer vida aquí. Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Catalunya migdia. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
9: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
10: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
11: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
10: Tot es pot parlar.
11: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Som pràcticament 3:45 de la tarda. El Ferran i la Lourdes s'estan fent la tertúlia sobre l'esvoranc i sobre les Rodalies. I ens deixo que hi tornarem d'aquí uns minuts, quan pugui atendre'ns...
0: Sobre la gestió política.
3: Sobre la gestió política. Sobre la gestió política.
1: Sobre senyals, la no gestió política.
3: Senyals horaris de 3:45, ara mateix en punt. Però avui ha reaparegut José Luis Rodríguez Zapatero. Ha trencat el seu silenci per defensar-se. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol nega qualsevol implicació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
14: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: Zapatero nega que parlés del rescat amb el govern espanyol. Defensa que es va limitar a fer una tasca d'assessoria que, segons ell, és del tot legal. On l'exlíder socialista s'ha mullat, menys, és amb les joies. N'ha qüestionat el valor, la justícia les ha xifrat en més d'un milió d'euros, que ell diu que ni de broma, però no ha aclarit d'on han sortit les joies.
14: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: I sobre les seves dues filles, també imputades en la causa, i que haurien cobrat de l'empresa Análisis Relevante, Zapatero nega que les hagi utilitzat per rebre els pagaments d'assessoria.
15: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
14: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
15: Es la
14: no sé,
15: sugerencia que hace la UDEF, no, es la sugerencia que hacen los jueces. Sí, sí. Es ahora mismo, o sea, la línea
14: que faltaba,
15: de investigación.
14: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
3: Són les explicacions que ha donat de moment José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta entrevista, aquest migdia, a Televisió Espanyola. De moment, les úniques que ha donat d'explicacions, perquè fins ara només havíem tingut un vídeo que va transmetre en el primer moment, donant una expressió, ja negant qualsevol mena d'acció a l'hora d'intermediar per l'ajuda de Plus Ultra. El Partit Popular ja ha sortit a dir que no es creu aquestes paraules de Zapatero. Ho ha fet Esther Muñoz des del Congrés dels Diputats.
16: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
3: No sé com us deixa el cos les explicacions de Zapatero.
0: Mira, jo crec que estan bé i que el que explica doncs, és lògic i coherent, però hi ha dos nusos que no desfà. Un és el nus ètic, és a dir, s'ha de dedicar a un expresident del govern a tasques d'assessoria d'aquest tipus als entorns de l'administració, és a dir, perquè no són assessories a empreses privades per tancar negocis amb altres empreses privades, són assessories a empreses en la seva relació en les administracions, havent estat president del govern. Això, efectivament, no és il·legal, però jo crec que planteja un nus o planteja un dilema ètic. I després sí que jo crec que hi ha una altra cosa, que no és tampoc il·legal, però que és políticament la menys agradable i la menys elegant i alhora és la més popular o la més icònica, que és tot el tema aquest de les joies, no? Que ell surt a l'entrevista i resulta que no ho explica. A mi això em sembla un error, perquè, és a dir, tu trigues 2 mesos en sortir, com ha trigat ell, perquè, lògicament, i això sabent com funciona, segur que els seus advocats li han dit que no sortís i tampoc haurien volgut que fes l'entrevista que avui ha fet, perquè quan aquests procediments Exactament. Estan així, els advocats sempre extremen la prudència, no? I els periodistes, sempre que els hi consultem, ens diuen no publiquis. Bueno, però a vegades s'ha de publicar. I ell, que està en primera línia política, doncs ha de sortir. Ha de sortir i ha de donar explicacions. Aleshores, a mi em sembla que el seu relat està bé i és coherent i és lògic, però té aquests dos nusos. El tema de les joies, que és horrible, i el tema ètic de que ell es dediqui a això. Ara bé, s'haurà d'acreditar, d'alguna forma, el PP ja el dona per culpable. Però no s'ha de demostrar la innocència, el que s'ha de demostrar és la culpabilitat en un procés judicial. I, per tant, algú haurà de demostrar i haurà de trobar alguna prova de que José Luis Rodríguez Zapatero va pressionar el govern espanyol pel rescat en aquesta aerolínia. Que ho podia fer,
1: la clau
0: segur,
1: és aquesta.
0: Diu que no ho va fer, doncs algú haurà de demostrar que ho va fer.
1: La clau és aquesta, perquè el govern de moment va dient que tota l'adjudicació, tota la tramitació, tot ha estat impecable i que ho ha fiscalitzat tothom i que tothom diu que està molt bé. D'acord? Però això no és incompatible amb el fet de que algú hagi motivat el rescat i aquest algú hagi acabat cobrant una comissió un cop aquest rescat s'ha fet. Aquest és el tema, el nus de la cosa a provar. I llavors aquí, doncs, tal com ha dit l'amic íntim del Zapatero, doncs, que ha cantat com una mallarenga, doncs sembla que hi ha un mòbil i que hi ha un inductor i, a més, una persona que té un ascendent sobre el govern. Per tant, si no vols pols, no vagis a l'era, perquè el teu ascendent amb el govern el que no pot permetre o facilitar-te és que facis negocis. Per tant, assessora, però lluny del govern, lluny de la roba, si vols que sigui una cosa honesta i que, a més, ho sembli. Aquesta per una banda, i per l'altra que el fet de que hagi donat aquesta entrevista em sembla un error molt greu per part de Zapatero, perquè jo crec que els tempos polítics i les formes polítiques i les formes legals no van pel mateix camí necessàriament. I si hi ha una defensa que el que s'ha de dedicar és a desvirtuar les manifestacions tan greus que ha fet algú que en principi era amic seu, la cosa imposa silenci, perquè t'estàs perjudicant de quina manera. Per tant, jo no crec que el seu advocat estigués gaire content, perquè hi ha un repte, que és això, des de desvirtuar unes manifestacions que aquell senyor fa, l'amic fa, perquè s'acull, com veiem, no, a la via Aldama, de dir, escolta, jo si canto com una mallarenga, me'n sortiré de rositas i segons com encara amb la pasta a la butxaca, que és el que li ha passat a aquell senyor. Per tant, jo no auguro un bon final d'aquesta qüestió, tot i que hi ha d'haver un judici, hi ha d'haver una demostració de les coses, però el que sí que hi ha hagut és un dany reputacional de Zapatero irrecuperable.
0: Això no li treu ningú.
1: Irrecuperable.
0: Ara. Però, clar, el Julio...
3: Martínez.
0: El Julio Martínez, ell pot fer, com està fent, la via Aldama, no?, amb la seva estratègia de defensa per salvar-se. Però d'alguna forma haurà d'acreditar, també.
1: Clar,
0: i haurà d'aportar alguna prova que Zapatero doncs, va pressionar, per exemple, del ministre Escrivà, no?, que era el de Seguretat Social, o que va pressionar la Moncloa perquè hi hagués aquest rescat en aquesta companyia. D'altra banda, també cal dir que la companyia, quan contracta Zapatero d'assessor, el que busca és que Zapatero faci aquesta pressió.
1: Correcte, perquè agafes amb aquesta persona, perquè saps que té bons contactes.
0: Perquè no contracte, és dir, no aquest tipus d'assessories, quan les empreses els contracten, no els contracten per els seus coneixements en economia o en dret administratiu. Vull dir, Zapatero és una
3: per
0: persona...
3: Per les agendes, per l'agenda que té.
0: Que s'ha dedicat sempre a la política.
1: I saps en quina porta trucar i diuen, escolta, per què tens ajudarà?
0: Sap quins telèfons ha d'aixecar o... o que espere la companyia és que aixequi telèfons i que parli amb el ministre i ho arregli. Bé, tal vegada ell no ho va fer i senzillament va donar indicacions de jo de vosaltres aniria per aquí, trucaria aquesta porta, miraria de presentar-ho d'aquesta manera.
3: Sobre el que deia la Lourdes de per què parla ara i si això pot ser encara contraproduent per la seva defensa judicial, clar, ell està atrapat, entre cometes, entre el que li demana el seu advocat, que és no parlis, calla, no diguis res fins que no arribis al judici, i la petició, que ahir va ser especialment forta, no només de sumar, que ja fa temps que li demana, sinó també de veus del PSOE, de dona explicacions perquè això s'està fent mal. Clar, doncs clar, en el moment en què el seu amic i soci va dir que no, va reconèixer això, llavors encara les demandes de dona explicacions per part del govern espanyol encara va ser més fortes.
0: Això ens porta una mica al procés. Al judici del procés, jo me'n recordo com a periodista, i tu també, Òscar, quan nosaltres volíem coses dels encausats en el procés, com no hi havia manera perquè hi havia la contradicció entre la defensa tècnica, que la defensa tècnica diu calla, no diguis res, o em penedeix-te i renega políticament d'allò que vas fer, no? I li diu això al defensat, i la defensa política. La defensa política és, ostres, jo sóc un líder independentista, jo he tingut responsabilitats, jo no vull renunciar a les meves idees, no vull renunciar al que
1: vaig fer. Que això perjudica la defensa, està claríssim.
0: I al final, i de fet, això es va desmuntar una mica el judici del Suprem, perquè allà van veure com n'hi va haver, que van voler fer una defensa
3: tècnica i uns altres que la van fer més política.
1: I va arribar allà mateix
0: per tots.
1: Però és que en aquest cas, a més, li diuen parla, surt i explica, però és que el que ha explicat encara ha generat més confusió, perquè no hi ha hagut cap aclariment de la cosa. Dius, home, clar, és que el que diu, home, podia haver-se inventat una trola que ens convencés a tots, però no ha sigut el cas, tampoc. Per tant, el que ha deixat, doncs, igualment la cosa de dir, bueno, sospitós, perquè per dir això, doncs, per què has fet una entrevista? No ha aclarit res. No crec que hagi donat tranquil·litat d'esperit al PSOE.
0: Jo l'he seguit de tota l'entrevista i jo crec que ell, diguéssim, amb la part legal, ha estat convincent. És a dir, convincent en el sentit de que tu penses, bueno, és difícil que aquest home el condemnin, el que passa que, ostres, que trist, no?, que es dediqui això...
1: Escolta, aquí en aquesta cara,
0: no
1: aquests micros,
0: de
1: deia en Ferran que el David, el germà, que, bueno, que no ho tenia malament. Que
0: sí, no.
1: Engaltada fins al final. O sigui, qui marca el ritme aquí?
0: Sí, però amb una sentència... És que, clar, el problema és...
1: Bueno, és que
0: condemnat amb sentències que no acrediten...
1: Bueno, doncs la pot,
0: bueno, vull dir, també va passar una altra vegada tornant al judici del Suprem, i ara que la setmana passada parlàvem del tejuí i de la malversació.
1: Mm-hmm. Però això no ens estranya.
0: Condemnat per malversació, i no se sap ni quants diners va costar l'1 d'octubre, ni d'on van sortir els diners. Però condemnat per malversació,
1: dic, increïble. La sentència està posada, posa-la.
0: Sí.
1: I si vols emporar a Zapatero perquè vols convocar eleccions i, a més, esquitxar a Pedro Sánchez, doncs ho fas. I ningú se n'estranya, aquí ho diem tranquil·lament, i hauria de venir algú a detenir-nos per dir això.
0: Bueno, ell amb això també a mi m'ha cridat l'atenció,
1: no passa res.
0: Que ell ha sigut curós amb això, perquè quan l'han apretat, ell ha evitat presentar-se com una víctima de lawfare o d'un muntatge polític. En el que sí que ell ha carregat i ha dit que li semblava, em sembla la frase que ha dit, que és lo nunca visto, i que li semblava inèdit, és en el fet de que es filtressin coses de les seves converses de WhatsApps dels darrers 2 anys. Bueno, que això d'inèdit no té res.
3: No.
0: El que passa que normalment els dirigents del Partit Socialista no estan acostumats a patir-ho. Però d'inèdit no en té res, perquè això ho hem vist en el cas dels líders independentistes, ho hem vist en el cas de l'Esquerra Berchale i ho hem vist en casos d'altres enemics d'Espanya, diguéssim, els que doncs, la UCO o la UDEF han decidit escarnir quan els hi ha interessat amb coses que res tenien a veure amb la investigació. Però, clar, evidentment, quan a tu t'agafen el telèfon i t'agafen totes les converses de WhatsApp i tots els teus correus, allà hi ha el que té a veure amb la investigació, que normalment és un 1%, i un 99% que res té a veure amb la investigació, però que hi ha coses que poden ser molt goloses per fer mal a algú personalment o políticament.
1: I quan algú et truca, algú que és algú com en Zapatero, imagino que com el pare espiritual de moltes dels ministres i ministresses del govern, inclús del president, com no li agafes el telèfon? Com no li mires de fer cas? Com no mires de contentar-lo? Aquest segrest emocional d'una persona que té un ascendent tan clar. Per tant, és molt important en persones així, que tenen aquests ascendents i que tenen aquest patrimoni de credibilitat i que tenen aquesta pàtina pare putatiu i de pare carbasser, home, m'entén tu, no? T'has de posar a caure, que caigui tan sols la sospita sobre el que estàs fent. No hi ha empreses, les
0: clar, pots... Tu has de saber el paper que tens, clar, i la incidència que tens,
1: qui ets tu,
0: i la incomoditat que li pots generar tu no a només... un secretari d'Estat si el truques.
1: Si el truques,
3: i clar, no només legalment, sinó també èticament.
1: Èticament, és a dir, clar.
0: Políticament,
3: ja sí, ho sabem, que dels lobbies n'hi han existit sempre i en continuaran existint.
0: Sí.
3: Ara, que qui fa aquesta pressió del lobby sigui un expresident, exacte, del govern espanyol,
1: és que sectors...
3: no és il·legal, segurament.
0: No, de fet,
3: però...
0: de fet, una patronal és un lobby.
3: Què?
0: Un sindicat I també exerceix de lobby.
1: És, és legítim i necessari,
0: és dir,
1: que els sectors
0: el
1: decideixin.
0: És més clar, perquè el sindicat, al final, fan moltes coses, els sindicats, i representen els treballadors i tal, però també fan de lobby, i una associació
1: I
0: ecologista
1: és el que han de fer.
0: Fa de lobby,
1: clar,
0: i una entitat cultural
3: sí,
0: fa de lobby, vull dir, perquè tothom intenta pressionar en favor de la seva agenda d'interessos.
1: És legítim, però has de saber qui ets i on estàs. Sí, sí.
3: Sobre les joies, que segurament no és tan important, però que al final és molt simbòlic, tampoc no dona molta explicació.
0: No, que va.
3: Perquè sí, el fet de dir, no, escolta'm, sí, és que són... No, per mi no tenen importància, jo ni me'n recordava que les tenia,
0: això,
3: no valen un milió... No,
0: però res, t'ho has de dir, mira, això, vaig anar amb un viatge a Aràbia i allà es costuma en aquest país regalar això i el que hauria sigut...
3: I no ho vaig declarar ni ho vaig dir a Patrimoni Nacional.
0: Segurament no ho hauria d'haver acceptat, ho hauria d'haver tornat, o hauria d'haver fet com va fer el Miguel Sebastián, quan hi va anar i li van regalar unes joies molt similars, de donar-les a Patrimoni de l'Estat. Que és veritat que el 99,9% menys Miguel Sebastián de ministres i presidents del govern que han anat a països àrabs i els hi han fet regals d'aquest nivell, se'ls han quedat per ells. Però que tots ho hagin fet i que altres... presidents del govern que hagin anat a Aràbia s'ho hagin quedat i que segurament hi hagi un cap de l'Estat que, pel que diuen, ha cobrat comissions milionàries d'aquest país per arreglar coses com l'AVE a la Meca o el tema del petroli, doncs no treu que tu hagis comès un error i hagis de ser transparent, ho hagis d'explicar i ho hagis de dir.
1: Escolta, això no és menor. O sigui, ell no pot dir que, ai, mira, ho hagués hagut de declarar, és veritat, perquè, mira... No, hi ha una llei que t'obliga a declarar-ho. Si ell hagués dit això...
0: Bueno, hi ha una llei,
1: ja
0: hi ha una llei ara.
1: No hi
0: quan va passar no hi era, la llei.
1: Però
0: hi ha un codi de bona conducta que no tenia règim sancionador.
1: Però en qualsevol cas...
0: Sí, sí.
1: Tu et portes... tu et portes bé perquè hi ha una llei?
0: Sí.
1: És a dir, ets president del govern.
0: Correcte,
1: no saps quins són els teus límits? En sèrio?
0: Els límits ètics.
1: Ets president del govern.
0: Perquè una cosa és el que és legal i l'altra és el que és ètic.
1: Al teu país hi ha una hisenda, uns tributs que s'han de pagar. Tu et pots quedar un valor de joies, encara que siguin de 40 cèntims?
0: No, això no era
1: has de
0: il·legal
1: fer que toca.
0: Fins l'any 2015, sí,
1: jo no estic a favor de que hagis de ser honest perquè ho diu una llei.
0: No, està clar.
1: I, doncs no, malament, molt mal fet.
3: De moment, però, el govern central, el govern espanyol, continua donant suport, continua creient-se les declaracions de Zapatero i, per tant, de moment, no se'n separen.
1: No, i aguanten el tema. Però, amb el discurs aquest que dèiem abans, el procés està correcte, l'adjudicació s'ha fet bé, s'ha fiscalitzat per tothom que ho havia de fiscalitzar i, per tant, el procés és net, res a dir. Bueno, és el que dèiem, una cosa és que el procés estigui bé i l'altra és qui el motiva i qui en cobra. Ara, provem-ho, que sigui aquesta persona.
0: Sí, és això. S'haurà d'acreditar la seva culpabilitat, però, lògicament, doncs, la sentència pel Partit Popular ja està dictada. I ara el PSOE té molt poc marge de maniobra. El PSOE no pot deixar caure Zapatero. I més després de la defensa que n'ha fet aquests...
1: O quan caiguem, el caurem junts. O quan caiguem, caurem junts. O sigui, aguantem fins al final el mateix relat... I quan toqui, doncs...
0: Sí, però bueno, vull dir, no pot ara desprendre-se'n, crec jo, Vull dir, a no ser que surtin coses, però difícilment sembla que hagin de sortir massa més coses per part de la policia, dels informes policials, del que ha sortit fins ara.
3: Bé, doncs veurem, insisteixo, com evoluciona tot plegat. De moment hem tingut aquestes primeres explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, de moment en una entrevista a Televisió Espanyola. Veurem quines explicacions més va donant i si en traiem l'aigua clara de tot plegat. Però us deia que tornaríem sobre el tema de l'esvoranc a Montcada i Reixac, sobre l'esvoranc i sobre les conseqüències que està tenint sobre línies, a més, molt importants de Rodalies. Ja hem sentit les explicacions del secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, i ara podem saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Senyor Playà, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
3: Primer de tot, deixi'm preguntar-li per l'esvoranc. Si a vostè li han donat alguna mena d'horitzó temporal de quan s'acabaran les obres per tal de poder normalitzar la situació pel que fa referència a l'etapa aquest esvoranc.
17: Bé, nosaltres estem en constant comunicació amb Adif des d'ahir i, bueno, ja estem fent el seguiment i estem a l'espera de veure pues, totes les actuacions que ha de fer Adif per assegurar la seguretat del moviment de trens, que és amb el que estem treballant.
3: Però, per tant, no els hi han donat una data?
17: No, de moment estem treballant, s'està treballant conjuntament, en poder restablir el servei el més possible, però s'han de tenir totes les garanties de seguretat per fer que els trens pues, puguin circular.
3: Un cop Adif doni per acabades les feines per tapar aquest esvoranc, la represa és immediata o després, des de Rodalies, caldrà uns dies per afinar o per fer alguna mena de prova?
17: Dintre de les actuacions que s'estan ja duent a terme, haurem de fer proves de circulació, clarament. Això ja forma part dels procediments habituals que tenim amb Adif, i en quan diguéssim, pues, es donin totes les condicions, la represa del servei serà automàtica.
3: Des de Rodalies de Catalunya es demana a Adif alguna mena d'explicació extra de per què ha passat aquest accident o perquè redoblin la vigilància i la cura en aquesta mena d'obres?
17: Bé, nosaltres, com t'he dit abans, estem absolutament coordinats amb Adif, tant els centres de control com nosaltres mateixos, a nivell de l'estructura de l'organització de les dues empreses, i nosaltres estem treballant conjuntament per restablir aquest mal possible, per garantir la seguretat i per restablir el servei amb la màxima qualitat i seguretat, com he dit.
3: El tall és en una zona especialment significativa, per allà hi passen moltes de les línies que van cap al nord, no només de Rodalies, sinó també de regionals. S'ha establert un sistema alternatiu, que en molts casos implica autobusos i en d'altres també, fins i tot, que els usuaris canviïn d'estació pel carrer, caminant fins i tot 5 minuts. Avui alguns dels usuaris han tornat a denunciar falta d'informació i que el servei alternatiu és insuficient. Què els diria?
17: Bé, nosaltres des d'ahir, quan ens vam, diguéssim, vam rebre la comunicació sobre la incidència, vam començar a treballar amb un pla de mobilitat que, a més, vam començar a posar en marxa ahir mateix a la tarda, una vegada pues, es va produir la incidència, i que s'ha anat reforçant tant ahir a la tarda com aquest dematí. Abans de tot, voldria demanar pues, disculpes als usuaris i usuàries per aquesta incidència, i que la nostra prioritat és garantir la mobilitat dels viatgers, però sobretot aquesta mobilitat amb seguretat. I per tant, com deia, nosaltres vam treballar ahir amb aquest pla de mobilitat, que a més el vam comunicar ahir tant a les estacions com als mitjans de comunicació i els nostres canals digitals, web, app i xarxes socials, perquè d'aquesta manera, aquest dematí, els usuaris i usuàries poguessin tenir tota la informació sobre les diferents alternatives de mobilitat que hi ha produïdes per aquesta interrupció del tren entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant, com us dic, ahir ja teníem aquest pla de mobilitat establert i aquest dematí el que hem fet és reforçar-lo, sobretot en els autobusos que tenim directes des de Granollers fins a Sant Andreu per garantir la continuïtat del viatge pels usuaris, sobretot de la R11, que venen de la província de Girona.
3: Estan satisfets en com ha funcionat aquest primer dia o es plantegen fer alguna mena de modificació o alguna mena de canvi per tal d'acabar-lo d'afinar, el sistema alternatiu?
17: Sí, nosaltres, sí. Ja, de fet, al llarg del dematí ja han ampliat els autobusos. Hem començat amb 10 autobusos, 5 per cada sentit. Ara mateix ja en tenim 15 i estem treballant per, durant aquesta tarda, poder-ne arribar a tenir 20. Per tant, això ens donaria aproximadament una freqüència de pas d'aquests busos del voltant dels 8 minuts. Per tant, bueno, pues estem treballant per intentar pues, donar el millor servei possible. I en quant a la R4 l'hem reforçat també aquest dematí amb més trens, de manera que els usuaris que han passat de la R2 Nord a Montcada i Reixac cap a Montcada i Reixac Manresa per continuar el seu viatge cap a Barcelona han vist que hi havia més freqüències en hora punta del dematí a la R4. Això ens ha permès, jo crec que, absorbir amb bastanta fluïdesa el passatge que feia aquest transbordament a Montcada i Reixac. Dintre de la complexitat, clarament, que tenim en, des d'un punt de vista de mobilitat en aquesta zona.
3: Els retards d'aquest matí també s'han argumentat per les dificultats que tenien alguns maquinistes d'arribar a les estacions que s'han acabat convertint en origen i destí de les línies afectades. Són maquinistes que viuen en alguna altra punta, potser al centre de Barcelona, i que utilitzen les mateixes rodalies per arribar a l'estació en la qual han de començar a conduir el tren i que ara no podien arribar per aquest tall. Això ha estat així i tenen alguna manera de garantir-los que arribin fins al lloc per poder-se posar al comandament d'un tren?
17: Jo sí que volia puntualitzar de que han sigut retards molt puntuals. I això vull deixar-ho clar. Han sigut retards molt puntuals. En general, tant la R29 com la R4 i la R11 fins a Granollers s'ha complert pràcticament tots els serveis i amb horaris. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes, que, per altra banda, i entenent pues, l'afectació que això té en els usuaris, pues, amb aquesta situació pues, ha passat. I ja estem treballant, de fet, hem treballat ja aquest dematí perquè això no torni a passar. I hem establert una operativa per evitar, diguéssim, aquestes que, com dic, casos puntuals de trens que han sortit amb retard. Això ja hem treballat perquè no torni a passar.
3: Estem parlant amb l'Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya. Volia que escoltés una de les respostes que ha donat avui el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que és veritat que ha comparegut avui per tal de donar explicacions de què és el que havia passat en aquestes obres. El senyor Santano, en un moment de la seva compareixença, deia això.
4: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
3: Quan sent que Rodalies, que és un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, té la sensació que des del Ministeri es treuen una mica la pilota de sobre i li passen a vostès, a la Generalitat?
17: No, nosaltres treballem, com he dit a l'inici, nosaltres treballem conjuntament amb Adif i les administracions treballem conjuntament per intentar solucionar el tema l'abans possible, com he dit, amb les màximes garanties de seguretat, i quan es donin aquestes garanties establirem el servei amb la màxima qualitat que la infraestructura ens permeti.
3: I deixi'm fer-li una altra pregunta que no té a veure amb aquest episodi de l'Esboranc, però aquests dies hem vist un repunt d'incidències derivades de situacions com el robatori de coure. En el cas concret de l'R13 i l'R14, tenen previsió del retorn del servei? I no sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquest fenomen del robatori de coure, que clar, cada dos per tres els afecta el servei.
17: Sí, és una de les, sí, és una de les incidències pues, que estem tenint un creixement important aquests últims mesos, i sí, clarament estem treballant des de Rodalies, des de DIF i també amb el cos de Mossos d'Esquadra per definir accions i poder disminuir aquestes incidències. En quant a l'R13 i l'R14, ara mateix tenim un servei d'autobusos des de la Planètica Moixons fins a Lleida per la impossibilitat de tenir el servei ferroviari, i en aquest cas, igual que en el que estem en el cas de Montcada, estem treballant també conjuntament amb Adif per restablir el servei l'abans possible. Però ara mateix s'està fent una anàlisi de les afectacions que hi ha hagut, perquè hi ha sigut un robatori molt important amb afectacions a quatre enclavaments d'aquesta línia i, per tant, amb una afectació important. Per tant, s'està fent una valoració conjuntament amb Adif i hem d'acabar de veure això com va des d'un punt de vista temporal.
3: Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
17: Gràcies a vosaltres.
3: Ens queden, 3 minuts i mig per arribar a les 4. No sé si voleu fer algun comentari sobre la sensació que escoltes a Santano i li passa la pilota a la Generalitat, escoltes a Rodalies i diu que és Adif i Renfe i que no acaba, no vol com molestar-los.
0: Jo crec que ell, que representa la Generalitat i que la posa a la Generalitat es, diguéssim, lliga la seva sort i el seu destí al que decideixin Renfe i Adif, i això em sembla que, vist les prestacions d'aquestes dues empreses públiques, em sembla un error monumental. És a dir, el govern de la Generalitat, un cop aquestes dues empreses públiques estatals han acreditat la seva ineficàcia en la gestió de Rodalies, la seva incapacitat o la seva mala voluntat, no ho sé, m'és igual, hauria d'estar pensant una solució alternativa en aquestes empreses, que evidentment no serà fàcil ni serà a curt termini i pot ser que fins i tot sigui més car en algun moment. Però els ciutadans de Catalunya no ens mereixem un servei com el que ofereix Rodalies i com el que ofereix mitja distància.
1: I sensació d'abandonament. Escoltant aquest senyor, el tema del coure sembla que ara s'hi hagin de posar. O sigui, el tema del... Puc subscriure el que diu el Ferran amb el tema de Rodalies, però escoltant el tema del coure...
0: Dius, fa anys que dura.
1: I això ara ho esteu començant a valorar. En sèrio? És un tema que no ha pogut ningú pensar com ni de quina manera i quins són els recursos que es necessiten per garantir la mobilitat de les persones en vies que tenen una intensa utilització, perquè són vies neuràlgiques que desplacen persones amb mobilitat obligada moltes vegades per anar a Barcelona, que són vies molt recurrents i molt intenses d'utilització. I, per no parlar de les que van a les Terres de Tarragona, que aquells encara estan pitjor que les vies de Barcelona, perquè encara, a més, són de, sembla que es tractin com ciutadans de segona, no? A mi em sorprèn el nivell d'abandonament, em sorprèn el nivell, o no m'hauria de sorprendre, més ben dit, el nivell d'acatament i de cap-cot davant del govern espanyol i la manca d'exigència. Llavors, com hem de fer per reivindicar que allò que paguem els catalans, aquells impostos que nosaltres paguem religiosament a les arques públiques, ens retornin a inversions? Perquè vull recordar que impostos i taxes són per prestar serveis. Si no ens presten, per què hem de pagar els impostos llavors? Jo instaria una mica a la contundència a la Generalitat de Catalunya en defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
3: Bé, doncs veurem en tot cas quan es normalitza aquesta situació. De moment sabem que fins dissabte estarem pendents d'aquestes feines per reomplir el forat i dissabte, un cop s'hagi reomplert aquest forat, sabrem quina és la perspectiva i en quin moment es podrà començar a normalitzar la situació en aquest punt de Montcada i Reixac i aquestes línies que van cap al nord i que afecten a bona part dels usuaris de les línies de Rodalies. N'hem parlat amb la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. Al final, el Marc Molins ens ha fet el salt. S'ha dit en defensa seva que des de primera hora del matí anunciava que ho tenia complicat perquè se li estava complicant el judici.
0: Doncs el perdonem, perquè s'ha portat perquè molt bé aquest any.
1: Sí, és un bon xicot.
3: Bé, no us posaré negatiu que no heu portat pastetes, eh? Perquè dilluns i dimarts em van portar, dimecres i dijous no, per tant, estem 2-2. Dos tertúlies sí que han portat pastetes i dos no. Demà divendres desempataran.
0: La pressió que tenen els de divendres, ara...
3: Màxima, i així comprovarem si escolten el programa o no.
0: Hi ha el Pere?
3: Pere Rossinyol, hi ha la García Pagán, hi ha Jaume Clotet, no sé...
0: Vale, no els hi diré res.
3: No, a veure, si escolten o no escolten.
0: Els tres són amics meus? No,
3: pues, de moment, no digui res. Gràcies a tots dos. Bon estiu.
1: Bon estiu.
3: Ho deixem aquí, de seguida, la tarda de l'estiu, amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, els blocs informatius del 3Cat Info, just després de l'actualitat a les...
18: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La Diada Castellera tornarà a ser un dels actes destacats de la Festa Major. Els castellers celebraran una nova diada a la plaça de l'Església i, coincidint amb el 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, també han programat dos assajos oberts els dies 7 i 11 d'agost perquè qualsevol persona pugui conèixer de prop el món casteller i sumar-se a la colla. El Palm Market estrena una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La programació d'avui inclou cinema a la fresca amb Campeones, divendres un tribut a El Último de la Fila, dissabte un espectacle infantil de pirates i diumenge una tarda de monòlegs amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. Tot plegat, complementat amb l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses al costat del mar. I continua vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el municipi. L'Ajuntament prorrogava aquesta restricció fins al 2 d'agost davant la persistència de l'elevat risc d'incendi forestal. La mesura afecta tant els espais públics com els privats a l'aire lliure i es manté la crida a la responsabilitat ciutadana per prevenir incendis. Fins aquí el Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, Aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Socialista, que analitzarà amb nosaltres els principals debats del ple municipal que té lloc demà a la una del migdia al Saló de Plens. Ja sabeu, i dic que prendrem el cafè perquè aquest espai de tertúlia política es diu Castelldefels Coffee. Avui també valorarem el paper que tenen les festes de barri a la vida social de Castelldefels. Ho farem amb el tècnic de cultura, Àlex Ortega. Ja sabeu, la setmana passada vam celebrar, el dissabte celebrava les festes de barri de Baixador. Uns dies abans vam poder parlar amb l'Àlex Agramunt, de l'associació veïnal d'aquest barri, del Baixador, i ens va explicar en detall aquestes festes. I, òbviament, són unes festes molt importants de cohesió social, de fer vida al barri, aquest teixit tan important de la nostra ciutat, amb diferents barris que han anat celebrant les seves festes. De fet, estem a la recta final, que només ens queden unes festes més al setembre, les dels Canyars. I a partir d'aquesta entrevista i de les diferents entrevistes que hem anat fent amb els barris que han fet les seves festes majors, hem acordat també aquesta valoració general amb l'àrea de cultura per parlar de la importància que tenen aquestes festes i sobretot agrair a veïns i veïnes que estan darrere i fan possible que puguem celebrar-les. Avui, com cada dia, anirem fent també noves parades al voltant pel comerç i ens aproparem a diferents establiments de la nostra ciutat. A més, també parlarem del servei local de teleassistència. Ho farem amb la Diputació de Barcelona, que ens oferirà consells per prevenir els efectes de la calor i evitar robatoris durant l'estiu entre les persones més vulnerables. De fet, han preparat tot un recull també de dades de com estan fent una feina des d'aquest servei de la Diputació per mantenir un contacte amb les persones que fan servir aquesta medalleta, les persones més vulnerables que tenen un servei disponible on també es preocupen de conèixer quin és el seu estat aquests dies de tanta calor, dies amb tantes onades de calor. Hem començat l'estiu ben fort, eh? I avui també, al llarg del matí, com cada dia, anirem fent els butlletins informatius amb aquest recordatori dels titulars que ens estan configurant, que estan sent protagonistes a la jornada a Castelldefels. Aquestes notícies, doncs, òbviament, continuem parlant de festa major d'estiu perquè ja hem acabat de conèixer els caps de cartell de la programació d'aquest agost, amb la darrera notícia que la cap de cartell és la Chenoa. Ja coneixíem que tindrem també concert amb Detallets, Inestar, Los Toreros Muertos, i doncs ara ja ens arriba aquesta darrera notícia. I ahir, a més, s'anunciava que s'estrenaran les penyes aquí a la ciutat, les primeres penyes de ciutat, un altre element de participació per viure i gaudir al màxim de les nostres grans festes majors d'estiu. I, a més, s'anunciava també el cartell de festa major. Tot això, doncs, una setmana ben marcada per aquest context i pel ple que dèiem que tindrem demà, així que ara de seguida entrarem en detall en les qüestions que estaran a debat i votació al llarg del ple de demà. Ho recordem, a la una del migdia al Saló de Plens i amb emissió en directe aquí a Ràdio Castelldefels. Doncs amb això comencem ja, arrenquem una nova jornada aquí a la ciutat, acompanyats i acompanyades d'una mica de solet i unes temperatures que sembla que una mica més agradables del que veníem, eh? Perquè, mare meva, amb la plugeta també que ens va caure, ara no recordo exactament quina tarda va ser, dimarts em sembla que va ser, que l'aixafogor encara va créixer més i sembla que ens està donant una mica de respir com a mínim aquestes primeres hores de el dia. Amb això, espero que ens acompanyi una jornada més. Ja sabeu que tenim 3 hores, bueno, una miqueta menys ara ja de 3 hores, però ja coneixeu el nostre horari del magazine Així Som. Fins la una del migdia us farem companyia i us informarem de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat. Vinga, va, arrenquem. Molt bon dia i fins ara, que tornem de seguida.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dijous, arriba el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya al nostre espai de tertúlia política Castelldefels Coffee. Ens acompanya el regidor Jordi Planell, amb qui repassarem l'actualitat de la ciutat i, sobretot, els principals punts que es debatran demà al ple municipal del mes de juliol. Jordi Planell, molt bon dia i benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Doncs comencem una miqueta parlant d'aquest context que estem visquent aquests dies amb aquestes darreres notícies, les darreres novetats de la Festa Major d'estiu, que ja tenim, ja tothom té la mirada a l'agost. Com valoren des de el Partit Socialista aquesta programació que s'ha anunciat i les diverses novetats al voltant, perquè tenim novetats de participació també, per exemple, amb les primeres penyes de la ciutat?
2: Sí, com vostè diu, ja sembla que estem tocant les vacances i això implica també com un any més per aquestes dates saber el cartell de les festes, major. Tenim unes actuacions que, bueno, a mi personalment m'agraden, perquè hi ha alguna que és de la meva època, Toreros Muertos, són anys 80-90, o sigui que ja m'agraden. I després també tenim actuacions dels Tallets i, bueno, l'actuació estel·lar de Chenoa. O sigui, poden ser unes festes majors potents a nivell de convidats. També, com vostè diu, hi ha una novetat, la novetat de participació ciutadana que en forma de penyes, i bueno, els que coneixem pobles i hem viscut millor o pitjor el tema de les penyes, més implicats o menys implicats, la idea que tenim de penya és una associació que té un local, que té una tradició, que té una sèrie de característiques, i clar, de cop i volta ens trobem amb això que ens ha deixat una miqueta desconcertats, no? Què és una penya? Doncs no ho sabem per l'Ajuntament de Castelldefels què és una penya, perquè si és només una associació, em sembla, de 10 persones, mínim 10 persones, i què implica, quines característiques ha de tindre, quins deures, quins drets ha de tindre una penya. Aleshores, no, ho veiem precipitat, com altres moltes coses que estem veient precipitades. Per exemple, aquest cap de setmana va ser un desgavell, perquè aquest cap de setmana un acte tan important com el Dissabte Solidari, amb tanta solera com té a la nostra ciutat, que tenim moltes entitats relacionades amb ONGs i temes de solidaritat, i és una, jo ho recordo des de fa molts anys, que és una festa que la gaudim molt i l'esperem cada any, doncs aquest any ha quedat deslluïda, perquè el mateix dia teníem al Castell Nous Talents, la semifinal, teníem al Teatre Plaça també un festival, no sé si era flamenco o així, teníem la festa de Major de Baixador, teníem el Palm Market també, tenien actuacions a les Palmeres. Per tant, el resultat va ser que el Dissabte Solidari va quedar molt pobre, tant de participació com d'afluència de gent. O sigui, no tenia la solera que tenia altres anys. I amb el tema de les penyes, i tot es deu a l'improvisació, perquè van haver de canviar la final dels Nous Talents, avançar-la el diumenge al teatre, i jo no sé si vostè s'ha assabentat, però va començar una hora tard, van haver-hi problemes de so, etcètera, etcètera. O sigui, improvisació. I aquí, amb el tema de les penyes, jo també veig una certa improvisació. No ho veiem malament, perquè tot el que sigui fer poble està bé, però estarem a la guait, a veure cap a on va i cap a on surt això. Veurem quantes penyes surten, veurem també quin és l'objectiu de les penyes. Mm-hmm. Bueno, no em sembla malament d'entrada, però clar, veiem improvisació.
1: De fet, ara que menciona aquest canvi de l'horari i ubicació de la final de Nous Talents, era per la coincidència amb la final del Mundial, amb aquesta pantalla gegant que vam tenir aquí a Castelldefels, multitudinària. Com valoren també aquest tipus d'iniciativa, una més sumada a les diferents que ens acaba de comentar que vam tenir al llarg del cap de setmana?
2: Nosaltres estem totalment a favor d'instal·lar una pantalla gegant per tal de veure una final de futbol, ja sigui masculina o femenina, i ho trobem molt positiu, perquè una vegada més fa poble. Però clar, el que s'ha de fer és preveure-ho en temps. S'ha de licitar tant la pantalla com el bar. En aquest cas ho preguntarem, si s'ha licitat o no. o si s'ha fet un contracte menor, perquè aquestes coses es poden preveure. Tu saps que s'està jugant un Mundial, saps que hi ha alguna possibilitat d'arribar a la final. Doncs això ho pots arribar mig a licitar per urgència, si vols, però ho pots tindre preparat. O sigui, aquí també veiem improvisació. No sabem si aquella ubicació era la millor. Jo entenc que, com a exresponsable de seguretat, entenc que és una ubicació en la qual no afectes a molts veïns. Això és cert. Però té un altre problema. Té el problema de que ara hi ha unes obres importants, i allà cada dia aparquen 250 cotxes. Per tant, van haver-hi dies que no van poder aparcar. I, per exemple, si això s'hagués escollit per dir alguna cosa a la muntanyeta, aquest problema no hauria passat. Sí que haurien tingut problemes de veïns, sí, els hauríem tingut. Però la muntanyeta, a més, ja té bar. No cal licitar, ja té bar. I li dones també vida amb aquest bar que està, diguéssim, una mica aïllat del centre. O sigui que les coses es poden pensar una miqueta, perquè jo després de la final vaig sortir a donar la volta pel carrer, això ja ho faig des de fa molts anys, quan era regidor, no? Sortia a veure l'ambient del carrer i, clar, hi havia molt sistema policial a la plaça Teresa Claramunt, però a l'Avinguda Constitució no. A l'Avinguda Constitució, a les 12:30 de nit, no hi havia ni una presència policial. I en aquell moment vaig avisar a la policia, vaig dir, escolteu, que aquí a l'Avinguda Constitució la gent està a sobre de les parades del bus, la gent està a sobre dels cotxes, va passar una grua d'una empresa amb un cotxe que remolcava i es van pujar 15-20 crius a sobre de la grua i la grua avançava cap a Gavà, amb els 20 crius a sobre. Unes situacions de perill molt greus. Què s'hauria d'haver fet? Sense improvisar. Pensant-ho una miqueta, talles l'Avinguda Constitució entre el pont de la Pau Casals i el pont de l'Avinguda Màlaga. Ho talles i el desvies per Via Fèrrea o el desvies per dintre. Clar, jo no sé si vostè ho va veure, però l'Avinguda Constitució a les 12:30 de nit estava tallada, plena de crius, amb ampolles, amb beguda, tirant ampolles al terra, a sobre de la parada de bus que van trencar els vidres. Clar, tot això, al final, què significa? Significa improvisació. Ja sabies que podíem arribar a una final. Planifica-ho bé. No costa tant, perquè els comandaments policials ja han viscut aquesta situació moltes vegades. Jo me'n recordo una vegada que vam fer un concert a la plaça d'estació, que el gran problema va ser la multitud de gent que va vindre, perquè es pensava que era un concert de Flash FM, es va omplir i, clar, vam tindre un perill amb l'Avinguda de Constitució i es va haver de tallar. Però ja ho vam preveure. Ja ho vam preveure quan vam veure l'afluència de gent que venia. Doncs hi ha coses que sí, que estan bé i que s'han de fer i fan poble. Però s'han de treballar en temps.
1: Doncs de ben segur aquestes qüestions sortiran demà al ple, aquesta principal cita política de la setmana. Començarà a la 1:00 PM al Saló de Plens. I, si li sembla, comencem, perquè al principi doncs, hem de destacar que aquest ple de juliol és l'últim abans d'aquesta aturada estival d'agost. Al setembre ja tornarà amb la normalitat. I a l'ordre del dia doncs, no hi ha escrits per part de les entitats. Hi ha uns primers expedients que són més tècnics, més de tema de relació de llocs de treball i modificacions de la plantilla. Passem directament, si li sembla, al punt 7, on s'ha d'aprovar una nova ordenança sobre l'impost de les estades d'establiments turístics.
2: Sí, aquesta ordenança, recordem que ve regulada per la Generalitat i ens l'hem revisat i, bueno, jo, si no ens hem equivocat, les taxes estan regulades al màxim que marca la Generalitat. Per tant, estem dintre dels barems que ha marcat la Generalitat per les ciutats. O sigui, hi ha unes taxes per Barcelona i altres per la resta de ciutats. Uh-huh. En aquest cas sí que estem complint la taula i l'únic que aquí es preveu uns ingressos de 855.000 euros per any i hi ha una previsió de en què es gastarà. Clar, el principal objectiu hauria de ser la promoció turística de Castelldefels i millorar la qualitat dels serveis que donem. I també, evidentment, clar, si tenim molts turistes, què implica? Reforçar neteja, reforçar policia. Doncs aquí també hi hauria d'anar-hi una part d'aquestes partides, perquè es retroalimenten, no? A més turistes necessitem més serveis, per tant, ja que recollim diners dels turistes amb aquesta taxa, doncs que repercuteixi als serveis que ho necessiten. Jo penso que anem pel bon camí, que s'està fent bé. No veiem cap punt aquí de disputa, no. Mm-hmm. Està bé.
1: Perfecte, amb això passaríem al següent punt. En aquest cas és un punt també molt tècnic, aquesta adhesió de Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona.
2: Sí, això fa molts anys que ho fem, perquè la Diputació, per exemple, cotxes de policia, fa el renting de moltes poblacions, per tant podem fer un renting de 50 cotxes i ens adherim i surt més barat, perquè no és el mateix negociar per 4 cotxes que negociar per 50 de moltes poblacions. Bueno, inclús jo diria que dintre d'aquests convenis marc han hagut manteniment d'ascensors, que la pròpia Diputació, no sé si era la MB, contractava una empresa per tots aquells ajuntaments que s'adherien. Així no havies de fer. Així evitem el que és la burocràcia interna. No haver de fer un plec de condicions per un contracte nou, o fa la DIPU i ens adherim tots. Mm-hmm. És un avantatge.
1: En aquest sentit, aquí a Ràdio Castelldefels també hem parlat de la compra pública de la llum, per exemple, els proveïdors, tot això s'ha de fer amb aquests marcs que ens faciliten.
2: Clar, tot el que sigui estalviar-nos nosaltres burocràcia i temps dels nostres tècnics treballant en una cosa que... Per posar l'exemple més fàcil, el tema de les sancions. Totes van via la Diputació. No tenim aquí un software per imprimir les multes i després enviar-les al banc. No, aquest software és únic i el té la Diputació. I és un software que pot costar 1.000, però clar, serveix per una ciutat com per 100 ciutats. Uh-huh. És una manera d'estalviar i minimitzar costos. Uh-huh. Està molt bé, això.
1: Doncs amb això arribem al següent punt, que és l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quina importància té reforçar aquest òrgan de participació?
2: Bueno, té molta importància perquè per nosaltres, pel PSC, l'educació ha de ser un dels pilars de la ciutat, perquè darrere de l'educació tenim civisme i tenim molts valors que volem defensar. I aquí el que s'està fent, s'ha treballat aquest reglament amb el Consell Comarcal, per tant anem tots de la mà. Aquí tampoc hi ha discrepàncies ni divergències. Aquí el meu company, el Cristian Guillamoni, és el que sí que va als consells escolars i bueno, ens va comentar que ho veu perfecte, que és una gran mesura adherir-nos amb aquest consell. Bueno, a l'aprovació inicial d'aquest reglament.
1: Perfecte. El següent punt, un punt on a més s'han desestimat unes al·legacions presentades per part de Movem en Comú Podem, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Quin serà el posicionament del Partit Socialista en aquest punt?
2: Nosaltres aquí l'aprovarem, perquè ja ho vam aprovar a l'aprovació inicial i aquí també ho aprovarem. És que aquí... ja ho vam veure amb aquell ple. Movem entra en uns temes que, la veritat, no és competència directa del regidor de Governació. Venen marcades a nivell europeu, estatal i Generalitat. Li poso un exemple. Nosaltres va haver un moment amb una alerta terrorista molt alta que vam voler comprar armes llargues per la policia, escopetes. I no ho vam poder, per què? Perquè la normativa geneta no ens ho permetia. Per tant, per molt que el regidor de Torres vulgui fer això o allò, no pot. I aquí l'únic que estem fent és ens estem adequant al reglament. I en aquest cas s'està millorant el reglament de l'ús de les tàsers, s'està millorant el reglament dels altres elements dissuasoris, com els sprays, etc., que abans no hi eren. Però això no s'ho ha inventat el senyor Soler, això ve marcat. Això no entenem també la postura de Movem, a vegades.
1: I també s'aprovarà, el següent punt serà l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Quins són els principals avenços que detecten des del Partit Socialista o quina és la seva valoració d'aquesta ordenança?
2: Aquí nosaltres no vam veure massa canvis, perquè s'han enfocat molt en els vehicles de mobilitat personal, els famosos patinets, però ja ho vam incloure en l'anterior ordenança. Aquí el que hem trobat a faltar és més valentia a l'hora de segregar els carrils bici. No han sigut prou valents. I, bueno, aquesta ordenança millora l'anterior, però la millora bàsica és adaptar-se a les noves normatives que ha marcat a la DGT o a l'àrea metropolitana o Barcelona. O sigui, les ordenances, normalment, les de mobilitat i civisme, són un reflex del que fa Barcelona, normalment, perquè Barcelona té molts més mitjans i pot preparar-se molt millor a nivell legal, a nivell jurídic, etc. I un cop ells la tenen, nosaltres podem mirar i agafar el que ens interessa o no, però sempre a partir de la llei. O sigui, hi ha un tope i no podem... Hi ha un mínim i no podem estar per sota del mínim, i a vegades Barcelona marca màxims. Aleshores, nosaltres ens movem pel mig. Aquí el que farem serà com l'altre, amb l'anterior ple, fer algunes preguntes de mobilitat que van quedar mal aire. Per exemple, està molt bé modificar les sancions sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets, però, clar, faràs campanyes? Informaràs de quan és la sanció? Qui l'ha de pagar en cas de ser menor? Etcètera, etcètera. Doncs també, clar, una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. Uh-huh. També ens agradaria parlar d'abusos de barri, ens agradaria parlar també d'abusos llançadera a la platja per evitar que la gent vagi en cotxe a la platja, etcètera, etcètera.
1: Uh-huh. També precisament mencionava com a exemple l'ordenança de civisme, i és la següent també que es debatrà, aquesta modificació de l'ordenança de civisme. Consideren que és una actualització necessària?
2: Sí, aquí aquesta és diferent. Aquesta és diferent perquè hi havia punts a l'ordenança de civisme que s'han mogut a altres ordenances, com la tinença d'animals, com la mobilitat, etc. Per tant, s'ha hagut de primar l'ordenança de civisme, perquè ja hi ha molts punts que es toquen amb altres ordenances, i adequar-la als temps actuals. Ens sembla que també toca bastant el tema de les terrasses al centre del poble, fa una distinció una miqueta més precisa respecte a l'anterior, però, clar, a nosaltres no ens han consultat i tenim experiència dels últims 8 anys de governar, i ens agradaria haver fet propostes. Ens diran que podem fer al·legacions, molt bé, però ens hauria agradat participar al debat, perquè tenim moltes coses a dir, tenim experiències que abans potser no es podien fer i ara sí que es podrien fer. Eren altres temps. Nosaltres, els últims 2 anys de legislatura, veníem del Covid. Veníem del Covid i tampoc podies apretar massa a les terrasses perquè havien estat tancades. Per tant, potser ara sí que es podrien fer alguns canvis importants, perquè aquí al centre del poble el tema de les terrasses, recordi vostè, que van treure una cistella a la pista de bàsquet de Can Bou perquè molestava 3 veïns. Ara l'han reposat. Però és que aquí al centre del poble, quants veïns molesta cada dissabte una festa de plaça d'església? Bueno, no passa res, és la plaça central del poble i s'ha de fer. Però, clar, i totes les terrasses del carrer Església Arcadí Balaguer, doncs tot això, ningú pensa en totes les persones que hi ha aquí visquent, i que potser el gran problema no és la terrassa, perquè, miri, si tanquen a la 1 ja és una bona hora, però és que a les 3 i a les 4 passen camions de neteja. Passant les barredores. Clar, la gent que viu aquí, fins a la 1 no pot anar a dormir i a les 4 igual els desperten. Per què? Perquè han de passar les barredores abans que es munti la terrassa a les 6 del matí. Clar, tot això no està pensat. Uh-huh. I, bueno, aquí nosaltres suposo que la nostra postura serà d'abstenció, i si presentem al·legacions, a veure si les accepten o no, ja determinarem el nostre vot amb el ple que s'aprovi definitivament. Però, bueno, encara ho hem de parlar a nivell intern.
1: Uh-huh. Amb això arribem al punt 13 del ple de demà divendres, un punt que precisament vostè ens pot parlar des de l'experiència amb la gestió de protecció civil, perquè el que ens arriba és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, el conegut com a DUPROCIM. A més, en un estiu marcat pel risc d'incendis, aquests episodis de calor extrema que estem visquent, no només aquí a Castelldefels, de manera general.
2: És molt important aquest punt. Inclús va entrar d'urgència en comissions perquè pogués entrar en aquest ple, i és un document que unifica tots els protocols que tenim ara de prevenció, ja sigui d'incendis, d'inundació. S'ha ampliat a temes aeronàutics, sísmics i de vent, perquè ara cada vegada les ventades són més fortes, no és com fa 20 anys, potser, i també inclou una organització municipal més acurada. També hi ha un organigrama molt més acurat i també, i jo el que destacaria aquí, és tota la prevenció i detecció de riscos. Aquest document parla molt concretament en cada una de les àrees dels riscos. I això és també molt important. O sigui, si tens una bona previsió dels riscos, pots actuar. Pots actuar amb mesures de contingència, no?, per evitar-los. Uh-huh. A veure, és un document, no l'he pogut llegir perquè ens va arribar molt, molt a última hora. Ens ho van presentar a les comissions i, bueno, jo el veig molt positiu i necessari. Ja hi havia un, però era una mica més dispers i tampoc estava tan ben organitzat com aquest, que inclou tot. Per tant...
1: A més, aquest ens arriba com des de la Generalitat. És un document únic que ens ajudarà a fer una coordinació millor entre també perquè tots els pobles, ciutats, disposarem d'un document únic, com bé diu el seu nom.
2: Sí, sí, no? I nosaltres, per desgràcia, també vam viure la glòria a la nostra legislatura i, bueno, estàvem preparats, però vam quedar desbordats i a partir d'aquell episodi, doncs, la policia va comprar vehicles 4x4 que poguessin també anar per l'aigua, no? O sigui, les pick-up famoses, i bueno, es van canviar alguns protocols, però clar, ens vam trobar en una situació inèdita. I tot de l'experiència s'aprèn. I és que ara el futur és immediat, que les situacions seran de gran ventades, de gran pluges. Jo voldria destacar que a mi aquest estiu m'està recordant molt a un que vam viure fa uns quants anys, que venia a actuar David Bustamante, les Festes Major.
1: Doncs fa anys, d'això fa anys, sí. Ho recordo, sí.
2: I vam haver de suspendre-ho dues vegades, per episodis de pluja brutal. Es va suspendre a l'agost i després, no sé si ho vam moure a l'octubre, es va tornar a suspendre i jo crec que al final ja no va arribar. O sigui, l'assegurança es va tornar els diners... Doncs aquest estiu té aquesta línia, perquè si ens preguntem tota aquesta calor que fa evaporar l'aigua del mar, aquesta aigua evaporada, un dia haurà de caure. Per tant, no sé si caurà aquí o al Pirineu, però el dia que caigui caurà amb força. I és una situació molt semblant a d'aquella època. I el pitjor de tot és que els boscos estan secs, ara els matolls estan secs, per tant, qualsevol imprudència poden tindre un problema molt gran. Entenc que aquest any, com sempre, s'ha prohibit accés ja a les motos a la muntanya per evitar precisament això. Ara tenim també, vostè ha dit abans, no? Tenim la prohibició de focs artificials i de petards. Bueno, però a la celebració del final del Mundial es van sentir. Per tant, pots prohibir, però si no tens mitjans per fer complir la prohibició... Mm. Bueno, esperem que no tinguem cap episodi. Els nostres veïns ho estan tenint, ja van dos incendis a Gavà. Esperem que no ens arribi aquí.
1: Mm-hmm. Doncs amb això arribem als darrers minuts d'aquest espai de tertúlia política. Mm-hmm. Així que ens queden alguns punts més, però els més importants em sembla que ja els hem pogut comentar i m'agradaria demanar-li quina és la seva impressió de quina durada tindrà aquest ple.
2: Aquest ple, el no tindrà escrits inicials. Té uns punts bastant ràpids, sí que tenim dos o tres punts que tindran debat. Jo crec que pot ser un ple curt comparant-lo amb els anteriors, pot ser 4 hores o menys. I a les 5 podem estar fora, perquè només hi ha una moció també. Jo crec que podrem estar fora abans de les 5.
1: Molt bé, doncs amb aquesta previsió, a veure si es compleix. Sí. Jordi Planell, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per prendre's el cafè amb nosaltres al cofí.
2: A vostès.
1: Adéu,
2: bon dia.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Cofí. Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ha arribat el moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Comencem amb l'àrea de cultura i l'agenda d'aquest cap de setmana, ja que el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano. El cicle Viu l'estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La projecció serà a les 10 de la nit de la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano, pel·lícula de 2013 dirigida per Dani de la Orden. L'Ajuntament ha incorporat la residència Catite i l'hotel Playafels al projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de les àrees de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la ciutat. L'acte de la descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc aquest 21 de juliol davant dels respectius establiments i comptava amb la presència de la regidora de comerç, Mar Sicília, i del regidor de turisme i hostaleria, Guillermo Massana. I des de les àrees de participació ciutadana i joventut informen de la cloenda del programa A la nit, una altra moguda, un programa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels com a alternativa d'oci nocturn saludable per als joves. Posa aquest dissabte 25 de juliol el seu punt final a la programació esportiva amb una gran nit de tornejos al SEM Can Roca. Entre les 10 de la nit i les 6 del matí, els participants podran competir en un torneig de futbol amb equips de màxim de 5 persones i torneig de vòlei amb equips mixtos de fins a 9 participants. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major o les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi
0: ya...
1: cumple, es mi cumple.
2: 38 anys ben portats.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip, et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí, estic molt ben acompanyada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin, precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anava sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més és que tenim unes festes que es van repetint cada any, tenim aquests barris, 5 barris que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar, enguany per sort s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribarà les festes de Canyars i sí. en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé, sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, uh-huh. perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
1: Pues mira, en totes ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Sí. Ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando
1: las tres. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque per això són les festes.
1: I tanto.
0: I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si, no vaig equivocar perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les com ens estaves
1: supuesto.
0: Dient, Imma.
1: Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Àlex, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se, per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè
2: tant, sí.
0: La velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, és, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito és compartir.
0: Exacte, exacte, i fer aquest teixit comunitari. Sí, sí, això sí, em destacava sí. Precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'Associació Veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, aquesta... Estefania, jo crec que les festes de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercompleta amb una tarda a nit.
0: Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars, ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara,
1: a primero fiesta mayor de Castelldefels.
0: Jo pensant, ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja a la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests días a la fiesta mayor.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a la xarxa s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, y no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el
0: mundo
1: se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc? Del 14, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars, i amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de fiesta mayor?
0: Ah, bueno, jo... Bueno, jo ja... A mi no m'has de una molta cua. Ahir estava mirant el rellotge i pensant,
1: no,
0: a veure,
1: es que tenemos tantas
0: minuts.
1: Ganas de que venga fiesta mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas y que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent. Vale, sembla
1: vale.
0: Bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
1: Moltes gràcies
2: per convidar-nos, Estefania, i al teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple de demà. La sessió ordinària del ple municipal de juliol, a la una del migdia al Saló de Plens, inclou, entre altres temes, l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança de mobilitat i també l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El ple es retransmet en directe a Ràdio Castelldefels, al 98 FM, o bé a través de la pàgina web radiocastelldefels.org. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera aquesta situació insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. I l'acceleradora Lighton Startup 2026 ha tancat amb èxit la seva primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora. La bona acollida del programa i la qualitat dels projectes presentats han impulsat l'Ajuntament a fer un pas més en el seu compromís amb l'empresa i la innovació. Per aquest motiu s'ha posat en marxa una nova fase d'acompanyament que donarà continuïtat al treball realitzat durant l'acceleradora. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una hora, el torn de l'informatiu amb els titulars destacats d'avui en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem De?
1: Mira, el programa Parlem De és un programa que el tenim actiu des del 2015, de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem De s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils, perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els hi dona molta seguretat.
0: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Uh-huh. Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alarma, amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions, en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament. Pues ara

0: feia aquestes trucades en aquest territori? Sempre ve per una indicació del CECAT, com en el cas, no?, de l'incendi de Gavà. Uh-huh. El CECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el CECAT que hem de fer, pues, tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes o el que ens digui. Nosaltres trasladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del CECAT o per indicació del CECAT.
1: Uh-huh. I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
0: Uh-huh. Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una, i per tant es comença per aquí, sempre es comença per les persones més vulnerables.
1: Mm-hmm. Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor, quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu quina comprovació feu, què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
0: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais, l'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i en millors condicions.
1: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prémer el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
0: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
1: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
0: Bueno, no, generalment les cases estan... hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies. És com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic, i les incrementem a l'estiu, bueno, jo crec que una mica és per això també, eh? Uh-huh. Que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
1: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prema el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
0: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
1: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
0: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals, bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú. Pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla, sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar que és que fa perquè ens truque perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú i llavors la fem des del servei.
1: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
0: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de teleassistències, amb teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica, crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província, els municipis amb, o sigui, estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província, i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica, professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te, perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs, hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
0: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està, i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora, perquè no trobi a faltar tant, o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora, i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment no la pot substituir, això també, el Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit, i per tant poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
0: Igualment a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant com sempre. Molt
1: bé. Perfecte. Adeu, bon dia, gràcies.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de CEC Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: Uh-huh. I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Uh-huh. I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel. Exactament,
1: sí,
0: què han de fer?
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Uh-huh. El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, és molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FEC Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a les tres joies i nosaltres obsequiem un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis que celebrarem el 26 de juliol i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ah, i tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Jugers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

Doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Que ràpid s'han passat les 3 horetes de l'Així Som, eh? Com a mínim aquí a nosaltres, als estudis de la ràdio, això és un no parar. I quan tanquem els ulls, els tornem a obrir. Ostres, ja s'acaba l'Així Som. Com cada dia, us hem preparat un programa en el que hem pogut donar veu a les veus protagonistes. Donar veu a les veus protagonistes. Molt bé, Estefania. Hem donat veu als protagonistes de la ciutat. Ens han portat diversos projectes. De fet, l'últim que hem pogut comentar, si estava atent, si ens estava escoltant, hem estat parlant d'aquesta campanya d'estiu, #AvisInfluencers. Hem parlat amb Antonio Jiménez de l'associació CEC, que engegaven justament aquesta campanya, aquesta proposta de participació, perquè nets i netes gravin, enregistrin un vídeo i el publiquin a xarxes socials com un reel, un vídeo en el que han d'aparèixer, òbviament, els seus avis. I doncs, des de l'associació CEC engegaven ara aquesta campanya, perquè a més aquest diumenge arriba el dia dels avis, un dia per felicitar-los i per passar una estoneta amb ells. I ja que parlem d'avis, doncs també hem parlat del servei local de teleassistència. Hem parlat amb la cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, la Yolanda Moragas, que ens ha explicat tot allò que hi ha darrere d'aquest conegut botó vermell, aquest penjoll que porten... De fet, aquí a Castelldefels, més de 2.000 persones fan servir aquest servei local de teleassistència. Doncs tots els detalls també d'aquesta campanya d'estiu que van engegar el passat 22 de juny i on aquí, justament era aquesta data, perquè era pic de la primera onada de calor, van començar a fer trucades preventives. Ja porten més de 3.000 trucades fetes en aquest cas concret. També, per exemple, van activar les trucades amb motiu de l'incendi que van viure fa pocs dies, crec que no arribem a 2 setmanes, o ja sí, ara mateix no m'acabo d'ubicar en el temps, però vam tenir aquest incendi ben a tocar aquí, a Gavà, i des del Servei Local de Teleassistència també van fer més de 200 trucades a ciutadans de Gavà, veïns i veïnes d'aquella zona, per alertar, per compartir les recomanacions. Un punt que m'agrada especialment recordar d'aquesta conversa que hem tingut amb Diputació de Barcelona ha estat en l'àmbit del benestar, quan ens explicava també que des del Servei Local de Teleassistència s'acompanya les persones usuàries d'una altra manera també, perquè hi ha molta gent gran que pot sentir-se sola, aquesta soledat no desitjada que malauradament doncs, forma part de moltes persones, molta gent gran, de molta ciutadania, que sobretot en dates assenyalades o en moments especials senten encara més aquesta soledat. Doncs des del Servei Local de Teleassistència fan trucades també amb motiu d'aniversaris, de festes assenyalades, fan també simplement trucades de recordatori de ei, que estem aquí, t'escoltem, dediquem uns minuts, que això és al final el que ens estan demanant les persones grans, una mica d'empatia i d'escolta activa. Doncs de tot això i moltes més coses que ja no puc entrar en detall perquè com sempre m'allargo molt parlant aquí, doncs hem parlat a l'Així Som. Només us diré que si us interessa recuperar alguna de les entrevistes ho podeu fer a radiocastelldefels.org. Desitjar-vos molt bon dia, agrair-vos el vostre temps i companyia i demà tindrem més temes aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia i fins aviat.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 23 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que començarà a les 13 hores i que marcarà l'últim plenari abans de la pausa estival. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi i Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar i comparar informació de 311 municipis de la demarcació. Les atencions per ús problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos tractats pel centre Espot. Les dades del centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialment en l'atenció a adolescents i joves amb problemes d'addiccions, confirmen aquesta tendència. Actualment, els casos relacionats amb les pantalles ja presenten més de la meitat de totes les atencions que realitza el servei. Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa i Detallets i noves penyes festives. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que tindrà lloc a partir de la 1 del migdia i que inclourà diversos punts destacats relacionats amb la mobilitat i la convivència ciutadana i la gestió municipal. Entre els assumptes més rellevants del plenari hi ha l'aprovació definitiva de la ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i a l'ús de l'espai públic. Segons la proposta que es porta a debat, aquestes dues normatives pretenen actualitzar aspectes vinculats a la regulació de terrasses, l'ocupació de l'espai públic, la convivència ciutadana i les mesures destinades a combatre conductes incíviques i molèsties derivades del soroll. Més enllà d'aquestes qüestions, el ple també abordarà altres temes de caràcter econòmic, organitzatiu i gestió municipal. Entre els punts previstos a l'ordre del dia destaquen l'aprovació d'una nova ordenança fiscal relacionada amb el recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, l'adhesió al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona, l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal i l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. La sessió inclourà també el debat sobre el document únic de protecció civil municipal, diversos expedients relacionats amb personal municipal i actuacions urbanístiques, així com l'otorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. En l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern, el plenari donarà compte de les principals resolucions d'alcaldia i de la Junta de Govern local. A més, es debatrà una única moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, AM, sobre el model de patrimoni al servei de la ciutadania. Com és habitual, la sessió finalitzarà amb els assumptes d'urgència, si n'hi ha, i el torn de precs i preguntes. El ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels al dial 98.0 de la freqüència modulada, al canal municipal de YouTube, de la pàgina web castelldefels.org, de la pantalla instal·lada a la plaça de l'Església i al perfil de l'Ajuntament a la xarxa social X. La ciutadania també hi pot assistir presencialment fins a completar l'aforament al Saló de Plens. La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar, analitzar i comparar informacions dels 311 municipis de la demarcació. L'eina recull dades sobre la població, serveis públics, recursos municipals, economia i indicadors socials amb l'objectiu d'ajudar els governs locals a planificar millor les seves polítiques públiques. La plataforma, que és d'accés lliure tant pels ajuntaments com per a la ciutadania, incorpora noves funcionalitats com la generació d'informes, mapes, gràfics i taules descarregables, així com recursos formatius relacionats amb la gestió municipal. Segons ens explica Nicolás Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona, el centre d'anàlisi ha evolucionat des d'un simple repositori d'informació cap a una eina orientada a la presa de decisions. L'escoltem.
1: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
0: Una de les principals unitats del sistema és la possibilitat de comparar cada municipi amb altres poblacions similars, amb la seva comarca, amb el conjunt de la província. Una eina que permet contextualitzar les dades i anticipar necessitats futures en àmbits com l'habitatge, els serveis socials, la mobilitat o els equipaments públics. Així ens explica Nicola Saper Sánchez.
1: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Precisament navegant per aquesta plataforma es poden obtenir algunes dades destacables sobre Castelldefels. Segons els indicadors del Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, la ciutat ha registrat en els darrers 5 anys un creixement de població del 4,22%, una xifra superior a la dels municipis de característiques similars, que se situa en el 3,51%, i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. La plataforma també assenyala que Castelldefels disposa d'una població relativament més jove que els seus municipis de referència. L'edat mitjana és de 42,52 anys, és a dir, 1,51 anys inferior a la dels municipis comparables i 1,19 anys inferior a la mitjana comarcal. A més, l'eina destaca altres factors com la densitat de població elevada, un relleu generacional favorable i diversos indicadors vinculats a l'activitat econòmica i turística del municipi. Segons la Diputació, aquestes dades no impliquen cap valoració positiva o negativa, però sí poden ajudar a anticipar necessitats futures i orientar les polítiques públiques. Ho destaca així Nicolasa Pérez Sánchez.
1: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
0: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals es va posar en marxa l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta al conjunt de la ciutadania. La Diputació treballa ara per integrar-la progressivament a les pàgines web municipals i continuar ampliant els indicadors disponibles, amb l'objectiu de reforçar la transparència, facilitar la planificació municipal i donar suport a la presa de decisions basada en dades. Les pantalles s'han convertit en una part habitual de la vida quotidiana d'infants i adolescents, però el seu ús excessiu continua generant preocupació entre els professionals de la salut i la prevenció. Coincidint amb l'inici de les vacances escolars, quan augmenta el temps lliure i es redueixen les rutines habituals, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar el focus en la necessitat de promoure un ús saludable de la tecnologia. Les dades del centre SPOT de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a adolescents i joves amb conductes addictives, reflecteixen un increment dels problemes relacionats amb les pantalles. Actualment, aquests casos ja representen més de la meitat de totes les atencions que presta el servei. Ho explica així Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del centre SPOT de la Diputació de Barcelona.
2: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que tenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online, i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem en un 17,5% de casos de noies, i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Segons les dades del centre, la demanda de tractament relacionada amb les pantalles ha augmentat un 15% l'últim any. La major part dels casos corresponen a nois amb problemes vinculats amb videojocs, mentre que les noies predomina l'ús problemàtic de les xarxes socials. Els professionals alerten que l'adolescència és una etapa especialment sensible perquè el cervell encara es troba en desenvolupament. Aquesta circumstància pot afavorir conductes impulsives i dificultar la gestió adequada del temps dedicat als dispositius digitals o xarxes socials. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una campanya de desconnexió digital coincidint amb les vacances d'estiu. La iniciativa

0: moviment, de creativitat i de relacions, doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya, doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies, doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir-ho d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya inclou una guia gratuïta amb activitats analògiques i recursos perquè les famílies puguin reduir el temps de pantalla durant l'estiu. Des de l'associació defensen que la clau no és prohibir la tecnologia, sinó introduir-la de manera progressiva i adequada a la maduresa dels menors. En aquest sentit, Anna Plans recomana retardar tant com sigui possible l'accés dels telèfons mòbils i a les xarxes socials i aposta per l'acompanyament familiar com a principal eina educativa. Escoltem les seves recomanacions.
0: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir, doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Parlar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
1: L'entitat considera que cada any que retarda l'accés a les xarxes socials suposa un benefici per al desenvolupament d'infants i adolescents. Per això insisteix en que és més útil mantenir converses obertes i establir límits clars que no pas centrar-se únicament en les prohibicions. A més, Anna Plans recorda que moltes de les plataformes digitals estan dissenyades específicament per captar l'atenció dels usuaris durant el màxim temps possible, una situació que afecta especialment als adolescents, ja que els mecanismes de control i presa de decisions del cervell encara estan en desenvolupament. Escoltem les seves declaracions.
0: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible, doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan es trobàvem, no, vam començar, doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i, sobretot, evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
1: Tant el centre Espot com les entitats especialitzades en salut digital coincideixen que l'estiu pot ser un període de més risc per l'augment del temps lliure, però també una oportunitat

per recuperar espais de joc, reforçar les relacions familiars i promoure una relació més equilibrada amb la tecnologia. L'objectiu, asseguren, no és eliminar les pantalles de la vida dels joves, sinó ajudar-los a fer-ne un ús conscient, saludable i adaptat a cada etapa del desenvolupament. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. La programació d'enguany tindrà com a grans reclams musicals les actuacions de Chenoa i The Tallets, però també incorporarà propostes per a diferents generacions i estils, des del pop català fins a la música clàssica, passant per la cultura popular i les iniciatives comunitàries. Un dels noms més destacats serà el de Chenoa, que actuarà el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta, en el que està cridat a ser un dels grans concerts de les festes. L'artista, amb més de dues dècades de trajectòria als escenaris, serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical principal. L'altre cap de cartell serà The Tallets, que pujaran a l'escenari de la Muntanyeta el 15 d'agost. El duet mataroní, convertit en un dels fenòmens musicals més destacats de la música catalana dels darrers anys, oferirà un dels concerts més esperats de la Festa Major. La programació musical començarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església amb el concert Gienestar, una de les bandes de referència del pop català actual, i continuarà aquella mateixa nit amb l'actuació de Los Toreros Muertos, grup liderat per Pablo Carbonell, que recupera els grans èxits de la movida madrilenya. La música també tindrà espai per altres formats. El mateix 15 d'agost, la Camerata Bacacis oferirà un concert a la plaça de l'Església amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a tots els públics. Entre les propostes consolidades també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per Aviva. La cita tindrà lloc el 13 d'agost al pàrquing del CERT i combinarà música, activitats i participació ciutadana. Però la Festa Major d'enguany no només arribarà amb novetats musicals. Una de les principals estrenes serà la creació de les primeres penyes de la Festa Major de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana, reforçar els vincles comunitaris i donar més protagonismes als veïns i veïnes en el desenvolupament de les festes. Cada penya haurà d'estar formada per almenys 10 persones, disposar d'un nom propi i una samarreta identificativa. A més de participar en la programació general, les penyes prendran part en activitats específiques organitzades per l'Ajuntament i seran convidades a actes institucionals com la recepció oficial del pregó. Les inscripcions romandran obertes fins al dia 31 de juliol. La cultura popular tornarà a tenir també un paper destacat dins de la programació festiva. La llegenda del Garigot, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major, es representarà el 8 d'agost a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. L'agrupació Cultura Popular ha obert una convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar en un espectacle com a actors, actrius o figurants. A més, els castellers de Castelldefels, els Grocs, protagonitzaran una nova diada castellera de Festa Major, enguany emmarcada en la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Per acostar el món casteller a la ciutadania, la colla ha programat dos assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost, convidant a tothom a participar-hi i a descobrir una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Amb aquestes propostes, Castelldefels prepara 4 dies de celebració on la música, la cultura popular i la participació ciutadana compartiran protagonisme en una Festa Major que busca arribar a tots els públics i reforçar el sentiment de comunitat a la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui dijous 23 de juliol a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. Les atencions per ús de problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos als centres Espot. I Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa, detallets i noves penyes festives. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

by 6. I get to my house and open my door. There he is with my woman.

0: And just a little.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Has vist que fan vaga els autobusos?
3: Què dius? No ho sabia.
2: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
3: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
1: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
6: Producido y presentado por Diego González.
5: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Una setmana més amb tots vosaltres, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Peix fregit ens porta ara a l'Havanera Els braus del nord, composada per en Ramon Carreras. Abans de sortir a la pesca, els mariners són a la taverna, tot i desitjant-se molta sort. Les seves dones, mentre, resen a casa per la por de la tempesta i el fort vent de ponent. Ja en la mar, senten l'olor penetrant del temporal. Ells són pescadors de socarrel. Dels 17 que sortiren, 7 no varen tornar a port. Les embranzides ferotges del vent varen sacsejar la nau i la remor de la mar els arribava a bufades al clatell. Peix fregit i els braus del nord.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans que qualsevol altra. En ella es poetitza la tragèdia d'un naufragi, per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de ron que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Us deixo amb el grup Alba i Salió de Jamaica.

La Pilar vol sentir el grup Montjuïc i la cançó La Paloma, composada per el basc Sebastián Iradier l'any 1855. Vull destacar la candidesa melòdica i la dolçor poètica de la seva lletra. Penso que és l'havanera més universalment coneguda. Ens la canta el grup que demana la Pilar. El nostre grup favorit és de casa, de Castelldefels. És el grup Montjuïc i la seva meravellosa versió de La Paloma.

Bé, amigues i amics, farem un canvi total. Ens n'anem a Cadis. Allí van venir per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic Carlos Cano han contribuït molt a difondre les habaneres d'Andalusia. Escoltem ara, doncs, Habaneras de Cádiz, i ens la canta Carlos Cano.

Aquesta manera, tots en alguna festa familiar l'heu cantat. Es diu Pel teu amor, o també Rosó. Disfrutarem d'un gran acordeó i de la famosa tonada de Rosó, Llum de la meva vida. Ell és presoner de la seva veu clara, de la seva rialla i, com no, dels seus ulls. El cor se li para i se li fa un nus, només en pensar en ella, la Roser, la Rosó. La lletra és de Miquel Poal Aragall i la música de Josep Ribas. Ens l'interpreta el grup Mar Brava. Mar Brava, Rosó, pel teu amor.

Malalt d'amor, composada la lletra i música per en Carles Casanovas, és la propera habanera. Ell és un dels amos de la cançó de taverna i és el director del grup Provo. Va néixer en 1954 a Palamós i ens l'interpreta el seu grup Provo. Compara aquí l'amor que se sent quan un estima amb tot el que envolta el món mariner. Les ones, la barca, els estels, molt, molt poètica i molt tendra. Cada cop que pensa en ella, li agafa un calfred i se li obre el cor de bat a bat. A tota la cançó li va explicant tot l'amor que sent per ella fil per randa. Preciosa lletra, amic Carles. Amigues i amics, us deixo i us desitjo molta salut i espero retrobar-vos la propera setmana. Adeu, malalt d'amor i provoc.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 23 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que començarà a les 13 hores i que marcarà l'últim plenari abans de la pausa estival. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi i Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar i comparar informació de 311 municipis de la demarcació. Les atencions per ús problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos tractats pel Centre Espot. Les dades del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialment en l'atenció a adolescents i joves amb problemes d'addiccions, confirmen aquesta tendència. Actualment, els casos relacionats amb les pantalles ja presenten més de la meitat de totes les atencions que realitza el servei. Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa i The Tallets i noves penyes festives. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres 24 de juliol el ple ordinari del mes de juliol, una sessió que tindrà lloc a partir de la 1 del migdia i que inclourà diversos punts destacats relacionats amb la mobilitat i la convivència ciutadana i la gestió municipal. Entre els assumptes més rellevants del plenari hi ha l'aprovació definitiva de la ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i a l'ús de l'espai públic. Segons la proposta que es porta a debat, aquestes dues normatives pretenen actualitzar aspectes vinculats a la regulació de terrasses, l'ocupació de l'espai públic, la convivència ciutadana i les mesures destinades a combatre conductes incíviques i molèsties derivades del soroll. Més enllà d'aquestes qüestions, el ple també abordarà altres temes de caràcter econòmic, organitzatiu i gestió municipal. Entre els punts previstos a l'ordre del dia destaquen l'aprovació d'una nova ordenança fiscal relacionada amb el recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, l'adhesió al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona, l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal i l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. La sessió inclourà també el debat sobre el document únic de protecció civil municipal, diversos expedients relacionats amb personal municipal i actuacions urbanístiques, així com l'otorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. En l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern, el plenari donarà compte de les principals resolucions d'alcaldia i de la Junta de Govern local. A més, es debatrà una única moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, AM, sobre el model de patrimoni al servei de la ciutadania. Com és habitual, la sessió finalitzarà amb els assumptes d'urgència, si n'hi ha, i el torn de pregs i preguntes. El ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels al dial 98.0 de la freqüència modulada, al canal municipal de YouTube, de la pàgina web castelldefels.org, de la pantalla instal·lada a la plaça de l'Església i el perfil de l'Ajuntament a la xarxa social X. La ciutadania també hi pot assistir presencialment fins a completar l'aforament al Saló de Plens. La Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar, analitzar i comparar informacions dels 311 municipis de la demarcació. L'eina recull dades sobre la població, serveis públics, recursos municipals, economia i indicadors socials amb l'objectiu d'ajudar els governs locals a planificar millor les seves polítiques públiques. La plataforma, que és d'accés lliure tant pels ajuntaments com per a la ciutadania, incorpora noves funcionalitats com la generació d'informes, mapes, gràfics i taules descarregables, així com recursos formatius relacionats amb la gestió municipal. Segons ens explica Nicolás Pérez Sánchez, gerent de serveis d'assistència del govern local de la Diputació de Barcelona, el centre d'anàlisi ha evolucionat des d'un simple repositori d'informació cap a una eina orientada a la presa de decisions. L'escoltem.
1: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... Es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
0: Una de les principals unitats del sistema és la possibilitat de comparar cada municipi amb altres poblacions similars, amb la seva comarca, amb el conjunt de la província. Una eina que permet contextualitzar les dades i anticipar necessitats futures en àmbits com l'habitatge, els serveis socials, la mobilitat o els equipaments públics. Així ens explica Nicola Saper Sánchez.
1: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Precisament navegant per aquesta plataforma es poden obtenir algunes dades destacables sobre Castelldefels. Segons els indicadors del Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, la ciutat ha registrat en els darrers 5 anys un creixement de població del 4,22%, una xifra superior a la dels municipis de característiques similars que se situa en el 3,51%, i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 2,94%. La plataforma també assenyala que Castelldefels disposa d'una població relativament més jove que els seus municipis de referència. L'edat mitjana és de 42,52 anys, és a dir, 1,51 anys inferior a la dels municipis comparables i 1,19 anys inferior a la mitjana comarcal. A més, l'eina destaca altres factors com la densitat de població elevada, un relleu generacional favorable i diversos indicadors vinculats a l'activitat econòmica i turística del municipi. Segons la Diputació, aquestes dades no impliquen cap valoració positiva o negativa, però sí poden ajudar a anticipar necessitats futures i orientar les polítiques públiques. Ho destaca així Nicolasa Pérez Sánchez.
1: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
0: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals es va posar en marxa l'any 2021 i des de 2023 és una plataforma oberta al conjunt de la ciutadania. La Diputació treballa ara per integrar-la progressivament a les pàgines web municipals i continuar ampliant els indicadors disponibles, amb l'objectiu de reforçar la transparència, facilitar la planificació municipal i donar suport a la presa de decisions basada en dades. Les pantalles s'han convertit en una part habitual de la vida quotidiana d'infants i adolescents, però el seu ús excessiu continua generant preocupació entre els professionals de la salut i la prevenció. Coincidint amb l'inici de les vacances escolars, quan augmenta el temps lliure i es redueixen les rutines habituals, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar el focus en la necessitat de promoure un ús saludable de la tecnologia. Les dades del centre SPOT de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a adolescents i joves amb conductes addictives, reflecteixen un increment dels problemes relacionats amb les pantalles. Actualment, aquests casos ja representen més de la meitat de totes les atencions que presta el servei. Ho explica així Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del centre SPOT de la Diputació de Barcelona.
2: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale, actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que tenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online, i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem en un 17,5% de casos de noies, i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Segons les dades del centre, la demanda de tractament relacionada amb les pantalles ha augmentat un 15% l'últim any. La major part dels casos corresponen a nois amb problemes vinculats amb videojocs, mentre que les noies predomina l'ús problemàtic de les xarxes socials. Els professionals alerten que l'adolescència és una etapa especialment sensible perquè el cervell encara es troba en desenvolupament. Aquesta circumstància pot afavorir conductes impulsives i dificultar la gestió adequada del temps dedicat als dispositius digitals o xarxes socials. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una campanya de desconnexió digital coincidint amb les vacances d'estiu. La iniciativa vol ajudar les famílies a trobar alternatives a les pantalles i reforçar hàbits saludables durant els mesos en què els infants i adolescents disposen de més temps lliure. La presidenta de l'entitat, Anna Plans, destaca que la infància necessita, sobretot, joc, moviment, creativitat i relacions presencials. L'escoltem.
3: L'infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses, i per tant ja sabem que la infància el joc, el jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions, doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya, doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies, doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: La campanya inclou una guia gratuïta amb activitats analògiques i recursos perquè les famílies puguin reduir el temps de pantalla durant l'estiu. Des de l'associació defensen que la clau no és prohibir la tecnologia, sinó introduir-la de manera progressiva i adequada a la maduresa dels menors. En aquest sentit, Anna Plans recomana retardar tant com sigui possible l'accés als telèfons mòbils i a les xarxes socials i aposta per l'acompanyament familiar com a principal eina educativa. Escoltem les seves recomanacions.
3: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir, doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: L'entitat considera que cada any que retarda l'accés a les xarxes socials suposa un benefici per al desenvolupament d'infants i adolescents. Per això insisteix en que és més útil mantenir converses obertes i establir límits clars que no pas centrar-se únicament en les prohibicions. A més, Anna Plans recorda que moltes de les plataformes digitals estan dissenyades específicament per captar l'atenció dels usuaris durant el màxim temps possible, una situació que afecta especialment als adolescents, ja que els mecanismes de control i presa de decisions del cervell encara estan en desenvolupament. Escoltem les seves declaracions.
3: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible, doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan ens trobàvem, no, vam començar, doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui respatllada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: Tant el centre Espot com les entitats especialitzades en salut digital coincideixen que l'estiu pot ser un període de més risc per l'augment del temps lliure, però també una oportunitat per recuperar espais de joc, reforçar les relacions familiars i promoure una relació més equilibrada amb la tecnologia. L'objectiu, asseguren, no és eliminar les pantalles de la vida dels joves, sinó ajudar-los a fer-ne un ús conscient, saludable i adaptat a cada etapa del desenvolupament. Castelldefels ja mira cap al mes d'agost amb una festa major d'estiu 2026 que combinarà grans concerts, cultura popular i novetats pensades per reforçar la participació ciutadana. La programació d'enguany tindrà com a grans reclams musicals les actuacions de Chenoa i The Tallets, però també incorporarà propostes per a diferents generacions i estils, des del pop català fins a la música clàssica, passant per la cultura popular i les iniciatives comunitàries. Un dels noms més destacats serà el de Chenoa, que actuarà el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta, en el que està cridat a ser un dels grans concerts de les festes. L'artista, amb més de dues dècades de trajectòria als escenaris, serà l'encarregada de posar el punt final a la programació musical principal. L'altre cap de cartell serà The Tallets, que pujaran a l'escenari de la Muntanyeta el 15 d'agost. El duet mataroní, convertit en un dels fenòmens musicals més destacats de la música catalana dels darrers anys, oferirà un dels concerts més esperats de la Festa Major. La programació musical començarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església amb el concert Gienestar, una de les bandes de referència del pop català actual, i continuarà aquella mateixa nit amb l'actuació de Los Toreros Muertos, grup liderat per Pablo Carbonell, que recupera els grans èxits de la movida madrilenya. La música també tindrà espai per altres formats. El mateix 15 d'agost, la Camerata Bacacis oferirà un concert a la plaça de l'Església amb l'objectiu d'apropar la música clàssica a tots els públics. Entre les propostes consolidades també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, organitzada per Aviva. La cita tindrà lloc el 13 d'agost al pàrquing del CERT i combinarà música, activitats i participació ciutadana. Però la Festa Major d'enguany no només arribarà amb novetats musicals. Una de les principals estrenes serà la creació de les primeres penyes de la Festa Major de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana, reforçar els vincles comunitaris i donar més protagonismes als veïns i veïnes en el desenvolupament de les festes. Cada penya haurà d'estar formada per almenys 10 persones, disposar d'un nom propi i una samarreta identificativa. A més de participar en la programació general, les penyes prendran en activitats específiques organitzades per l'Ajuntament i seran convidades a actes institucionals com la recepció oficial del pregó. Les inscripcions romandran obertes fins al dia 31 de juliol. La cultura popular tornarà a tenir també un paper destacat dins de la programació festiva. La llegenda del Garigot, una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major, es representarà el 8 d'agost a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. L'agrupació Cultura Popular ha obert una convocatòria perquè infants, joves i adults puguin participar en un espectacle com actors, actrius o figurants. A més, els castellers de Castelldefels, els Grocs, protagonitzaran una nova diada castellera de Festa Major, enguany emmarcada en la celebració del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Per acostar el món casteller a la ciutadania, la colla ha programat dos assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost, convidant a tothom a participar i a descobrir una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Amb aquestes propostes, Castelldefels prepara 4 dies de celebració on la música, la cultura popular i la participació ciutadana compartiran protagonisme en una festa major que busca arribar a tots els públics i reforçar el sentiment de comunitat a la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui dijous 23 de juliol a Castelldefels. El ple de juliol debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i la modificació de l'ordenança de civisme. Una nova plataforma de la Diputació de Barcelona revela com evoluciona Castelldefels respecte als municipis similars. Les atencions per ús de problemàtic de pantalles ja superen la meitat dels casos als centres Espot. I Castelldefels ja escalfa motors per una festa major amb Xenoa, detallets i noves penyes festives. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
10: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La Diada Castellera tornarà a ser un dels actes destacats de la Festa Major. Els castellers celebraran una nova diada a la plaça de l'Església i, coincidint amb el 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, també han programat dos assajos oberts els dies 7 i 11 d'agost perquè qualsevol persona pugui conèixer de prop el món casteller i sumar-se a la colla. El Pal Market estrena una nova setmana d'activitats a la plaça de les Palmeres. La programació d'avui inclou cinema a la fresca amb Campeones, divendres un tribut a El Último de la Fila, dissabte un espectacle infantil de pirates i diumenge una tarda de monòlegs amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. Tot plegat complementat amb l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses al costat del mar. I continua vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el municipi. L'Ajuntament prorrogava aquesta restricció fins al 2 d'agost davant la persistència de l'elevat risc d'incendi forestal. La mesura afecta tant els espais públics com els privats a l'aire lliure i es manté la crida a la responsabilitat ciutadana per prevenir incendis. Fins aquí el Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
14: Castelldefels.

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, ja tornem a ser aquí a una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. El control tècnic m'acompanya el Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Comencem un nou dia amb energia i amb un bon cafè que de seguida farem. En 13 minutets tindrem aquí el regidor Jordi Planell, portaveu del Partit Socialista, que analitzarà amb nosaltres els principals debats del ple municipal que té lloc demà a la una del migdia al Saló de Plens. Ja sabeu, i dic que prendrem el cafè perquè aquest espai de tertúlia política es diu Castelldefels Coffee. Avui també valorarem el paper que tenen les festes de barri a la vida social de Castelldefels. Ho farem amb el tècnic de cultura, Àlex Ortega. Ja sabeu, la setmana passada vam celebrar, el dissabte celebrava les festes de barri de Baixador. Uns dies abans vam poder parlar amb l'Àlex Agramunt de l'associació veïnal d'aquest barri, del Baixador, i ens va explicar en detall aquestes festes. I, òbviament, són unes festes molt importants de cohesió social, de fer vida al barri, aquest teixit tan important de la nostra ciutat, amb diferents barris que han anat celebrant les seves festes. De fet, estem a la recta final, que només ens queden unes festes més al setembre, les dels Canyars. I a partir d'aquesta entrevista i de les diferents entrevistes que hem anat fent amb els barris que han fet les seves festes majors, hem acordat també aquesta valoració general amb l'àrea de cultura per parlar de la importància que tenen aquestes festes i sobretot agrair a veïns i veïnes que estan darrere i fan possible que puguem celebrar-les. Avui, com cada dia, anirem fent també noves parades al voltant pel comerç i ens aproparem a diferents establiments de la nostra ciutat. A més, també parlarem del servei local de teleassistència. Ho farem amb la Diputació de Barcelona, que ens oferirà consells per prevenir els efectes de la calor i evitar robatoris durant l'estiu entre les persones més vulnerables. De fet, han preparat tot un recull també de dades de com estan fent una feina des d'aquest servei de la Diputació per mantenir un contacte amb les persones que fan servir aquesta medalleta, les persones més vulnerables que tenen un servei disponible on també es preocupen de conèixer quin és el seu estat aquests dies de tanta calor, dies amb tantes onades de calor. Hem començat l'estiu ben fort, eh? I avui també, al llarg del matí, com cada dia, anirem fent els butlletins informatius amb aquest recordatori dels titulars que ens estan configurant, que estan sent protagonistes a la jornada a Castelldefels. Aquestes notícies, doncs, òbviament, continuem parlant de festa major d'estiu, perquè ja hem acabat de conèixer els caps de cartell de la programació d'aquest agost, amb la darrera notícia que la cap de cartell és la Chenoa. Ja coneixíem que tindrem també concert amb detall, Ginestar, Los Toreros Muertos, i doncs ara ja ens arriba aquesta darrera notícia. I ahir, a més, s'anunciava que s'estrenaran les penyes aquí a la ciutat, les primeres penyes de ciutat, un altre element de participació per viure i gaudir al màxim de les nostres grans festes majors d'estiu. I, a més, s'anunciava també el cartell de festa major. Tot això, doncs, una setmana ben marcada per aquest context i pel ple que dèiem que tindrem demà, així que ara de seguida entrarem en detall en les qüestions que estaran a debat i votació al llarg del ple de demà. Us recordem, a la una del migdia al Saló de Plens i amb emissió en directe aquí a Ràdio Castelldefels. Doncs amb això comencem ja, arrenquem una nova jornada aquí a la ciutat, acompanyats i acompanyades d'una mica de solet i unes temperatures que sembla que una mica més agradables del que veníem, perquè, mare meva, amb la plugeta també que ens va caure, ara no recordo exactament quina tarda va ser, dimarts em sembla que va ser, que l'aixafogor encara va créixer més i sembla que ens està donant una mica de respir com a mínim aquestes primeres hores de el dia. Amb això, espero que ens acompanyeu una jornada més. Ja sabeu que tenim 3 hores, una miqueta menys ara ja de 3 hores, però ja coneixeu el nostre horari del magazín Així Som. Fins la una del migdia us farem companyia i us informarem de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat. Vinga, va, arrenquem. Molt bon dia i fins ara, que tornem de seguida.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dijous, arriba el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya al nostre espai de tertúlia política Castelldefels Coffee. Ens acompanya el regidor Jordi Planell, amb qui repassarem l'actualitat de la ciutat i, sobretot, els principals punts que es debatran demà al ple municipal del mes de juliol. Jordi Planell, molt bon dia i benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Doncs comencem una miqueta parlant d'aquest context que estem visquent aquests dies amb aquestes darreres notícies, les darreres novetats de la Festa Major d'estiu, que ja tenim, ja tothom té la mirada a l'agost. Com valoren des de el Partit Socialista aquesta programació que s'ha anunciat i les diverses novetats al voltant, perquè tenim novetats de participació també, per exemple, amb les primeres penyes de la ciutat.
2: Sí, com vostè diu, ja sembla que estem tocant les vacances i això implica també com un any més per aquestes dates saber el cartell de les festes, major. Tenim unes actuacions que, bueno, a mi personalment m'agraden, perquè hi ha alguna que és de la meva època, Toro de los Muertos, són anys 80-90, vull dir que ja m'agrada. I després també tenim actuacions dels Tallets i, bueno, l'actuació estel·lar de Chenoa. O sigui, poden ser unes festes majors potents a nivell de convidats. També, com vostè diu, hi ha una novetat, la novetat de participació ciutadana que en forma de penyes, i bueno, els que coneixem pobles i hem viscut millor o pitjor el tema de les penyes, més implicats o menys implicats, la idea que tenim de penya és una associació que té un local, que té una tradició, que té una sèrie de característiques, i clar, de cop i volta ens trobem amb això que ens ha deixat una miqueta desconcertats, no? Què és una penya? Doncs no ho sabem per l'Ajuntament de Castelldefels què és una penya, perquè si és només una associació, em sembla, de 10 persones, mínim 10 persones, i què implica, quines característiques ha de tindre, quins deures, quins drets ha de tindre una penya. Aleshores, no, ho veiem precipitat, com altres moltes coses que estem veient precipitades. Per exemple, aquest cap de setmana va ser un desgavell, perquè aquest cap de setmana un acte tan important com el dissabte solidari i amb tanta solera com té a la nostra ciutat, que tenim moltes entitats relacionades amb ONGs i temes solidaritat, i és una, jo ho recordo des de fa molts anys, que és una festa que la gaudim molt i l'esperem cada any. Doncs aquest any ha quedat deslluïda, perquè el mateix dia teníem al Castell Nous Talents, la semifinal, teníem al Teatre Plaça també un festival, no sé si era flamenco o així, teníem la festa de Major de Baixador, teníem el Palm Market també, tenien actuacions a les Palmeres. Per tant, el resultat va ser que el dissabte solidari va quedar molt pobre, tant de participació com d'afluència de gent. O sigui, no tenia la solera que tenia altres anys. I amb el tema de les penyes, i tot es deu a la improvisació, perquè van haver de canviar la final dels Nous Talents, avançar-la el diumenge al teatre, i jo no sé si vostè s'ha assabentat, però va començar una hora tard, van haver-hi problemes de so, etc. O sigui, improvisació. I aquí, amb el tema de les penyes, jo també veig una certa improvisació. No ho veiem malament, perquè tot el que sigui fer poble està bé, però estarem a la guait, a veure cap a on va i cap a on surt això. Veurem quantes penyes surten, veurem també quin és l'objectiu de les penyes. Mm-hmm. Bueno, no ens sembla malament d'entrada, però clar, veiem improvisació.
1: De fet, ara que menciona aquest canvi de l'horari i ubicació de la final de Nous Talents, era per la coincidència amb la final del Mundial, amb aquesta pantalla gegant que vam tenir aquí a Castelldefels, multitudinària. Com valoren també aquest tipus d'iniciativa, una més sumada a les diferents que ens acaba de comentar que vam tenir al llarg del cap de setmana? Clar,
2: nosaltres estem totalment a favor d'instal·lar una pantalla gegant per tal de veure una final de futbol, ja sigui masculina o femenina, i ho trobem molt positiu, perquè una vegada més fa poble. Però clar, el que s'ha de fer és preveure-ho en temps. S'ha de licitar tant la pantalla com el bar. En aquest cas ho preguntarem, si s'ha licitat o no. o si s'ha fet un contracte menor, perquè aquestes coses es poden preveure. Tu saps que s'està jugant un Mundial, saps que hi ha alguna possibilitat d'arribar a la final. Doncs així ho pots arribar mig a licitar per urgència, si vols, però ho pots tindre preparat. O sigui, aquí també veiem improvisació. No sabem si aquella ubicació era la millor. Jo entenc que, com a exresponsable de seguretat, entenc que és una ubicació en la qual no afectes a molts veïns. Això és cert. Però té un altre problema. Té el problema de que ara hi ha unes obres importants, i allà cada dia aparquen 250 cotxes. Per tant, van haver-hi dies que no van poder aparcar. I, per exemple, si això s'hagués escollit per dir alguna cosa a la muntanyeta, aquest problema no hauria passat. Sí que haurien tingut problemes de veïns, sí, els hauríem tingut. Però la muntanyeta, a més, ja té bar. No cal licitar, ja té bar. I li dones també vida amb aquest bar que està, diguéssim, una mica aïllat del centre. O sigui que les coses es poden pensar una miqueta, perquè jo, després de la final, vaig sortir a donar una volta pel carrer, això ja ho faig des de fa molts anys, quan era regidor, no? Sortia a veure l'ambient del carrer, i clar, hi havia molt sistema policial a la plaça Teresa Claramunt, però a l'Avinguda Constitució no. A l'Avinguda Constitució, a les 12:30 de nit, no hi havia ni una presència policial. I en aquell moment vaig avisar a la policia, vaig dir, escolteu, que aquí a l'Avinguda Constitució la gent està a sobre de les parades del bus, la gent està a sobre dels cotxes. Va passar una grua d'una empresa amb un cotxe que remolcava i es van pujar 15-20 crius a sobre de la grua, i la grua avançava cap a Gavà, amb els 20 crius a sobre. Unes situacions de perill molt greus. Què s'hauria d'haver fet? Sense improvisar. Pensant-ho una miqueta, talles l'Avinguda Constitució entre el pont de la Pau Casals i el pont de l'Avinguda Màlaga. Ho talles i el desvies per via fèrrea o els desvies per dintre. Clar, jo no sé si vostè ho va veure, però l'Avinguda Constitució a les 12:30 de nit estava tallada, plena de crius, amb ampolles, amb beguda, tirant ampolles al terra, a sobre de la parada de bus que van trencar els vidres. Clar, tot això, al final, què significa? Significa improvisació. Ja sabies que podíem arribar a una final. Planifica-ho bé. No costa tant, perquè els comandaments policials ja han viscut aquesta situació moltes vegades. Jo me'n recordo una vegada que vam fer un concert a la plaça Estació, que el gran problema va ser la multitud de gent que va vindre, perquè es pensava que era un concert de Flash FM, es va omplir i, clar, vam tindre un perill amb l'Avinguda Constitució i es va haver de tallar. Però ja ho vam preveure. Ja ho vam preveure quan vam veure l'afluència de gent que venia. Doncs hi ha coses que estan bé i que s'han de fer i fan poble. Però s'han de treballar en temps.
1: Doncs de ben segur aquestes qüestions sortiran demà al ple, aquesta principal cita política de la setmana. Començarà a la 1 del migdia al Saló de Plens. I si li sembla, comencem, perquè al principi doncs hem de destacar que aquest ple de juliol és l'últim abans d'aquesta aturada estival d'agost. Al setembre ja tornarà amb la normalitat. I a l'ordre del dia doncs no hi ha escrits per part de les entitats. Hi ha uns primers expedients que són més tècnics, més de tema de relació de llocs de treball i modificacions de la plantilla. Passem directament, si li sembla, al punt 7, on s'ha d'aprovar una nova ordenança sobre l'impost de les estades d'establiments turístics.
2: Sí, aquesta ordenança, recordem que ve regulada per la Generalitat, i ens la hem revisat, i bueno, jo, si no ens hem equivocat, les taxes estan regulades al màxim que marca la Generalitat. Per tant, estem dintre dels barems que ha marcat la Generalitat per les ciutats. O sigui, hi ha unes taxes per Barcelona i altres per la resta de ciutats. Uh-huh. En aquest cas, sí que estem complint la taula. I l'únic que aquí es preveu uns ingressos de 855.000 euros per any, i hi ha una previsió de en què es gastarà. Clar, el principal objectiu hauria de ser la promoció turística de Castelldefels i millorar la qualitat dels serveis que donem. I també, evidentment, clar, si tenim molts turistes, què implica? Reforçar neteja, reforçar policia. Doncs aquí també hi hauria d'anar-hi una part d'aquestes partides, perquè es retroalimenten, no? Amb més turistes necessitem més serveis, per tant, ja que recollim diners dels turistes amb aquesta taxa, doncs que repercuteixi als serveis que ho necessiten. Jo penso que anem pel bon camí, que s'està fent bé i no veiem cap punt aquí de disputa, no. Mm-hmm. Està bé.
1: Perfecte, amb això passaríem al següent punt. En aquest cas és un punt també molt tècnic, aquesta adhesió de Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona.
2: Sí, això fa molts anys que ho fem, perquè la Diputació, per exemple, cotxes de policia, fa el rènting de moltes poblacions, per tant podem fer un rènting de 50 cotxes i ens adherim i surt més barat, perquè no és el mateix negociar per 4 cotxes que negociar per 50 de moltes poblacions. Bueno, inclús jo diria que dintre d'aquests convenis marc han hagut manteniment d'ascensors, que la pròpia Diputació, no sé si era l'AMB, contractava una empresa per tots aquells ajuntaments que s'adherien. Així no havies de fer. Així evitem el que és la burocràcia interna. No haver de fer un plec de condicions per un contracte nou, ho fa la DIPU i ens adherim tots. Mm-hmm. És un avantatge.
1: En aquest sentit, aquí a Ràdio Castelldefels també hem parlat de la compra pública de la llum. Per exemple, els proveïdors, tot això s'ha de fer amb aquests marcs que ens faciliten.
2: Clar, tot el que sigui estalviar-nos nosaltres burocràcia i temps dels nostres tècnics treballant en una cosa que... Per posar l'exemple més fàcil, el tema de les sancions. Totes van via la Diputació. No tenim aquí un software per imprimir les multes i després enviar-les al banc. No, aquest software és únic i el té la Diputació. I és un software que pot costar 1.000, però clar, serveix per una ciutat com per 100 ciutats. Mm-hmm. És una manera d'estalviar i minimitzar costos. Mm-hmm. Està molt bé, això.
1: Doncs amb això arribem al següent punt, que és l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quina importància té reforçar aquest òrgan de participació?
2: Bueno, té molta importància perquè per nosaltres, pel PSC, l'educació ha de ser un dels pilars de la ciutat, perquè darrere de l'educació tenim civisme i tenim molts valors que volem defensar. I aquí el que s'està fent, s'ha treballat aquest reglament amb el Consell Comarcal, per tant anem tots de la mà. Aquí tampoc hi ha discrepància ni divergències. Aquí el meu company, el Cristian Guillamón, és el que sí que va als consells escolars i bueno, ens va comentar que ho veu perfecte, que és una gran mesura adherir-nos amb aquest consell. Bueno, uh-huh. A l'aprovació inicial d'aquest reglament.
1: Uh-huh, perfecte. El següent punt, un punt on a més s'han desestimat unes al·legacions presentades per part de Movem en Comú Podem, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Quin serà el posicionament del Partit Socialista en aquest punt?
2: Nosaltres aquí l'aprovarem, perquè ja ho vam aprovar a l'aprovació inicial i aquí també ho aprovarem. És que aquí... ja ho vam veure amb aquell ple, Movem entra en uns temes que la veritat no és competència directa del regidor de Governació, venen marcades per a nivell europeu, estatal i Generalitat. Per tant, li poso un exemple. Nosaltres va haver un moment amb una alerta terrorista molt alta que vam voler comprar armes llargues per la policia, escopetes. I no ho vam poder, per què? Perquè la normativa geneta no ens ho permetia. Per tant, per molt que el regidor de Torres vulgui fer això o allò, no pot. I aquí l'únic que estem fent és ens estem adequant al reglament. I en aquest cas s'està millorant el reglament de l'ús de les tàsers, s'està millorant el reglament dels altres elements dissuasoris, com els sprays, etc., que abans no hi eren. Però això no s'ho ha inventat el senyor Soler, això ho ve marcat. Això no entenem també la postura de Movem, a vegades.
1: I també s'aprovarà, el següent punt serà l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Quins són els principals avenços que detecten des del Partit Socialista o quina és la seva valoració d'aquesta ordenança?
2: Aquí nosaltres no vam veure massa canvis, perquè s'han enfocat molt en els vehicles de mobilitat personal, els famosos patinets, però ja ho vam incloure en l'anterior ordenança. Aquí el que hem trobat a faltar és més valentia a l'hora de segregar els carrils bici. No han sigut prou valents. I, bueno, aquesta ordenança millora l'anterior, però la millora bàsica és adaptar-se a les noves normatives que ha marcat a la DGT o a l'àrea metropolitana o Barcelona. O sigui, les ordenances, normalment, les de mobilitat i civisme, són un reflex del que fa Barcelona, normalment, perquè Barcelona té molts més mitjans i pot preparar-se molt millor a nivell legal, a nivell jurídic, etc. I un cop ells la tenen, nosaltres podem mirar i agafar el que ens interessa o no, però sempre a partir de la llei. O sigui, hi ha un tope i no podem... Hi ha un mínim i no podem estar per sota del mínim, i a vegades Barcelona marca màxims. Aleshores, nosaltres ens movem pel mig. Aquí el que farem serà com l'altre, amb l'anterior ple, fer algunes preguntes de mobilitat que van quedar a l'aire. Per exemple, està molt bé modificar les sancions sobre els vehicles de mobilitat personal, els patinets, però clar, faràs campanyes, informaràs de quan és la sanció, qui l'ha de pagar en cas de ser menor, etc, etc. Doncs també, clar, una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. Uh-huh. També ens agradaria parlar d'abusos de barri, ens agradaria parlar també d'abusos llançadera a la platja per evitar que la gent vagi en cotxe a la platja, etc, etc.
1: Uh-huh. També precisament mencionava com a exemple l'ordenança de civisme, i és la següent també que es debatrà, aquesta modificació de l'ordenança de civisme. Consideren que és una actualització necessària?
2: Sí, aquí aquesta és diferent. Aquesta és diferent perquè hi havia punts a l'ordenança de civisme que s'han mogut a altres ordenances, com la tinença d'animals, com la mobilitat, etc. Per tant, s'ha hagut de primar l'ordenança de civisme, perquè ja hi ha molts punts que es toquen amb altres ordenances, i adequar-la als temps actuals. Ens sembla que també toca bastant el tema de les terrasses al centre del poble, fa una distinció una miqueta més precisa respecte a l'anterior, però clar, a nosaltres no ens han consultat i tenim experiència dels últims 8 anys de governar, i ens agradaria haver fet propostes. Ens diran que podem fer al·legacions, molt bé, però ens hauria agradat participar al debat, perquè tenim moltes coses a dir, tenim experiències que abans potser no es podien fer i ara sí que es podrien fer. Eren altres temps. Nosaltres, els últims 2 anys de legislatura, venien del Covid. Venien del Covid i tampoc podies apretar massa a les terrasses perquè havien estat tancades. Per tant, potser ara sí que es podrien fer alguns canvis importants, perquè aquí al centre del poble el tema de les terrasses, recordi vostè, que van treure una cistella a la pista de bàsquet a Can Bou perquè molestava 3 veïns. Ara l'han reposat. Però és que aquí al centre del poble, quants veïns molesta cada dissabte una festa de plaça d'església? Bueno, no passa res, és la plaça central del poble i s'ha de fer. Però clar, i totes les terrasses del carrer Església i Arcadí Balaguer, doncs tot això, ningú pensa en totes les persones que hi ha aquí visquent, i que el millor gran problema no és la terrassa, perquè miri, si tanquen a la 1 ja és una bona hora, però és que a les 3 i a les 4 passen camions de neteja. Passant les barredores. Clar, la gent que viu aquí fins a la 1 no pot anar a dormir i a les 4 igual els desperten. Per què? Perquè han de passar les barredores abans que es munti la terrassa a les 6 del matí. Clar, tot això no està pensat. Uh-huh. I, bueno, aquí nosaltres suposo que la nostra postura serà d'abstenció, i si presentem al·legacions a veure si les accepten o no, ja determinarem el nostre vot amb el ple que s'aprovi definitivament. Però bueno, encara ho hem de parlar a nivell intern.
1: Uh-huh. Amb això arribem al punt 13 del ple de demà divendres, un punt que precisament vostè ens pot parlar des de l'experiència amb la gestió de protecció civil, perquè el que ens arriba és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, el conegut com a DUPROCIM. A més, en un estiu marcat pel risc d'incendis, aquests episodis de calor extrema que estem vivint, no només aquí a Castelldefels, de manera general.
2: És molt important aquest punt. Inclús va entrar d'urgència en comissions perquè pogués entrar en aquest ple, i és un document que unifica tots els protocols que tenim ara de prevenció, ja sigui d'incendis, d'inundació, s'ha ampliat a temes aeronàutics, sísmics i de vent, perquè ara cada vegada les ventades són més fortes, no és com fa 20 anys, potser, i també inclou una organització municipal més acurada. També hi ha un organigrama molt més acurat i també, i jo el que destacaria aquí, és tota la prevenció i detecció de riscos. Aquest document parla molt concretament en cada una de les àrees dels riscos. I això és també molt important. O sigui, si tens una bona previsió dels riscos, pots actuar. Pots actuar amb mesures de contingència, no?, per evitar-los. Uh-huh. A veure, és un document, no l'he pogut llegir perquè ens va arribar molt, molt a última hora. Ens ho van presentar a les comissions i, bueno, jo el veig molt positiu i necessari. Ja hi havia un, però era una mica més dispers i tampoc estava tan ben organitzat com aquest, que inclou tot. Per tant...
1: A més, aquest ens arriba com des de la Generalitat. És un document únic que ens ajudarà a fer una coordinació millor, entre també perquè tots els pobles, ciutats, disposarem d'un document únic, com bé diu el seu nom.
2: Sí, sí, no? I nosaltres, per desgràcia, també vam viure a Glòria, a la nostra legislatura, i bueno, estàvem preparats, però vam quedar desbordats. I a partir d'aquell episodi, doncs, la policia va comprar vehicles 4x4 que poguessin també anar per l'aigua, no? O sigui, les pick-up famoses, i bueno, es van canviar alguns protocols, però clar, ens vam trobar en una situació inèdita. I tot de l'experiència s'aprèn. I és que ara el futur és immediat, que les situacions seran de gran ventades, de gran pluges. Jo voldria destacar que a mi aquest estiu m'està recordant molt a un que vam viure fa uns quants anys, que venia a actuar David Bustamante, les festes major.
1: Doncs fa anys, d'això fa anys, sí. Ho recordo, sí.
2: I vam haver de suspendre-ho dos vegades, per episodis de pluja brutal. Es va suspendre a l'agost i després, no sé si ho vam veure a l'octubre, es va tornar a suspendre i jo crec que al final ja no va arribar. Si l'assegurança es va tornar els diners, doncs aquest estiu té aquesta línia, perquè si ens preguntem tota aquesta calor que fa evaporar l'aigua del mar, aquesta aigua evaporada, un dia haurà de caure. Per tant, no sé si caurà aquí o al Pirineu, però el dia que caigui caurà amb força. I és una situació molt semblant a d'aquella època. I el pitjor de tot és que els boscos estan secs, ara els matolls estan secs, per tant, qualsevol imprudència poden tindre un problema molt gran. Entenc que aquest any, com sempre, s'ha prohibit l'accés ja a les motos a la muntanya per evitar precisament això. Ara tenim també, vostè ha dit abans, no? Tenim la prohibició de focs artificials i de petards. Bueno, però a la celebració del final del Mundial es van sentir. Per tant, pots prohibir, però si no tens mitjans per fer complir la prohibició... Bueno, esperem que no tinguem cap episodi. Els nostres veïns ho estan tenint, ja van dos incendis a Gavà. Esperem que no ens arribi aquí.
1: Doncs amb això arribem als darrers minuts d'aquest espai de tertúlia política. Mm-hmm. Així que ens queden alguns punts més, però els més importants em sembla que ja els hem pogut comentar i m'agradaria demanar-li quina és la seva impressió de quina durada tindrà aquest ple.
2: Aquest ple, el no tindrà escrits inicials. Té uns punts bastant ràpids, sí que tenim dos o tres punts que tindran debat. Jo crec que pot ser un ple curt amb aquest, comparant-lo amb els anteriors, pot ser 4 hores o menys. I a les 5 podem estar fora, perquè només hi ha una moció també. Doncs jo crec que podrem estar fora abans de les 5.
1: Molt bé, doncs amb aquesta previsió, veure si es compleix. Sí. Jordi Planell, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per prendre's el cafè amb nosaltres al Coffee.
2: A vostès.
1: Adéu, bon dia. Bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ha arribat el moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Comencem amb l'àrea de cultura i l'agenda d'aquest cap de setmana, ja que el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano. El cicle Viu l'estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La projecció serà a les 10 de la nit de la pel·lícula Barcelona, Noche de Verano, pel·lícula de 2013 dirigida per Dani de la Orden. L'Ajuntament ha incorporat la residència Catite i l'hotel Playafels al projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de les àrees de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la ciutat. L'acte de la descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc aquest 21 de juliol davant dels respectius establiments i comptava amb la presència de la regidora de comerç, Mar Sicília, i del regidor de turisme i hostaleria, Guillermo Massana. I des de les àrees de participació ciutadana i joventut informen de la cloenda del programa A la nit, una altra moguda, un programa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels com a alternativa d'oci nocturn saludable per als joves. Posa aquest dissabte 25 de juliol el seu punt final a la programació esportiva amb una gran nit de tornejos al SEM Can Roca. Entre les 10 de la nit i les 6 del matí, els participants podran competir en un torneig de futbol amb equips de màxim de 5 persones i torneig de vòlei amb equips mixtos de fins a 9 participants. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les Festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les Festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gràcies a tots.
0: Bueno,
1: és mi cumple, és mi cumple.
2: 38 anys ben portat.
1: 38, sí, 38. Mal 10.
0: Bueno, doncs Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí. Estic molt ben acompanyada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí. No.
2: Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Uh-huh. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant,
1: sí.
0: No? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin, precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es pugui mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passa molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i en pocs mesos ja tornareu a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen

0: amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
1: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor, bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos, ola de calor tras ola de calor.
0: Está marcando
1: las tribus, entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque per això són les festes.
1: I tanto. Per això
0: són les festes. I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre, amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes y siempre seguras y para gaudirlas, como ens estabas.
1: Por supuesto.
0: Dient,
1: estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca, i sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida, i bueno, esperem l'any vinent, jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè la velocitat. Molt bé, això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no?, perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys, o sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que han fet? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu, i amb espai per tothom. Vull dir, és... Anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
0: Exacte, i m'ha fet aquest teixit comunitari. Sí, em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers, i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, Estefania. Jo crec que les festes de barri barrio une mucho, se conoce gente. Es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, ¿no? De com és una festa d'un sol dia. El 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Mm-hmm. Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans, o sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Mm. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, és el que tu decías, és per a tot públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí, sí que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carriles del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara,
1: Imma, a primero fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, i no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas superchulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim, tenim els 4 dies, són 4 dies, no, sí, Francesc? Del 14, sí, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a Cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, sí, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
0: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de fiesta mayor?
0: Ah, bueno,
1: de broma.
0: Bueno, jo ja a mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, a veure,
1: és que tenemos tantas ganas de que venga fiesta mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent, sembla bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també, i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio, per parlar de les festes, i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.